Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda, 94.5.

0: Bon dia, són les 8 del matí. Fa fred, plou, però és divendres. Arriba el cap de setmana i des d'aquí volem desitjar tota la sort del món al pubillatge pinedenc que demà dissabte participen al certamen comarcal a Vilassar de Mar.
1: Bona, sóc la Natàlia, la pubilla de Pineda de Mar. I el proper dissabte 16 de maig, juntament amb l'Areu, ens presentarem al certamen comarcal del pubillatge del Maresme, que aquest any es realitzarà a Vilassar, on haurem de fer 3 exàmens. El primer serà un examen de cultura general, el segon serà una redacció i el tercer serà un examen oral. També acomiadarem a l'Amadeu, qui va ser hereu de Pineda 2024 i fadrí comarcal 2025. Només em queda dir que tant l'Adrià com jo donarem el nostre màxim per deixar el nom de Pineda el més alt possible. Així que, per finalitzar, visca Pineda! Visca!
0: Moltíssimes gràcies pel missatge al pubillatge pinedenc, ja diem, els hi desitgem molta sort demà dissabte en aquest certamen comarcal del pubillatge comarcal, amb totes aquestes proves orals i escrites que hauran d'afrontar demà dissabte representants del pubillatge pinedenc a Vilassar de Mar. Per tant, una qüestió que també seguirem. Tota la sort del món pels candidats i candidates i tant de bo, doncs, tinguem bones notícies també aquest cap de setmana. A banda d'això, el dit i fet ve carregat també de moltes propostes culturals, també l'actualitat informativa, que la repassem a un quart de nou del matí amb en Pep Besar i, com us dèiem, doncs, un cap de setmana ple de teatre, de bunyolada, també demà dissabte a la tarda a Can Feliu de Manola. Bé, moltes cosetes que anirem repassant en aquesta primera hora de programa, que és més informativa, aquí al Dit i Fet de Ràdio Pineda. Bé, i aquest migdia el sortim. Atenció, perquè avui ens fixem en entitats pinedenques que el dia 10 de juny estaran presents a la visita del Papa Lleó, que farà a Catalunya, concretament a Montserrat, i a la Sagrada Família. Avui en parlarem amb la Coral Juvenil, que per cert està d'aniversari, celebra 15 anys, i també doncs amb representants de la Romeria de Pineda Montserrat, que també estaran presents a la visita del Papa aquest mes de juny. Tot això ho explicarem aquest migdia a partir de 2:15, també amb les veus de les protagonistes que cantaran també juntament amb l'Escolania de Montserrat i amb moltíssimes corals a Montjuïc el dia 9 de juny i el dia 10 la missa oficiada pel Papa Lleó a la Sagrada Família. Tot això ho explicarem amb la Coral Juvenil Santa Maria i també aquesta visita destacada a Montserrat amb la Romeria de Pineda Montserrat, que també ho veuran de molt de prop. Això us ho expliquem aquest migdia a partir de 2:15 aquí a Ràdio Pineda. El dit i fet, continuem. De fet, comencem programa, ja ho veieu, un matí molt cobert de núvols amb aquestes... De fet, el matí ha començat amb alguna gotellada i ja veiem que s'anima una mica mirant cap a la terrassa. Li preguntarem a en Jordi Pérez, el nostre home del temps, a 8:45 del matí, a veure com pinta la cosa aquest cap de setmana. Però vaja, si heu de sortir a aquesta hora, agafeu paraigua i abrigueu-vos. Bé, doncs ens quedem amb el pubillatge comarcal, que des de Pineda també s'hi presenten. Tota la sort del món. Mira, triem aquesta, a veure si us ajuda. Són els detallets i el coti per coti, que sempre va molt bé.

0: I a la punt del dia destaquem que comencen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, que cap de setmana a la Sala Gran del Centre amb dues propostes musicals a càrrec del grup Les Improvisades. Demà podeu veure el musical Ren a les 12 del migdia i també diumenge a les 6 de la tarda. I també destaquem el musical El vol de l'home ocell amb funcions demà dissabte a les 6 de la tarda i també diumenge a les 12 del migdia. Així arrenquen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Podeu consultar tota la programació i també comprar les entrades a través del web del centre www.ccrpineda.cat. Bé, i demà a la tarda, Can Feliu de Manola, hi ha bunyolada popular a la plaça de Can Feliu de Manola, Santana. Per tant, un bon moment per gaudir d'aquest dolç i també, doncs, compartir aquesta estona amb veïns i veïnes de Can Feliu de Manola. Tot això també us ho expliquem, juntament amb d'altres propostes, al portal de notícies de Pineda, www.radiopineda.cat.
1: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: d'al·lèrgies, ben bé que quan una estira per aquí, l'altra estira per allà. Jo que estic morta de fred, a punt d'engegar la calefacció i ell que ho té tot obert de bat a bat. Bon dia, Pep.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Sempre vens amb calor.
1: No puc entendre... No, bueno, no, no sé què dir-te, però...
0: Una de dues. O el termostat el tens a dalt de tot?
1: El termostat està...
0: O ets molt de camp.
1: Està bastant atrofiat des de fa temps. No sé, un testic.
0: Vull dir que... Tens el termostat atrofiat?
1: Saps allò de quan...
0: No menges bé.
1: Saps allò de quan... saps quan no regula bé la temperatura, el termostat de l'habitació?
0: Sí.
1: Pues jo estic igual.
0: Estàs igual. Mira, estàs amb aixec això. Bueno, digues, bé.
1: No,
0: bueno... De divendres, amb paraigua, amb fred, ara no plou. De fet, però és, aquest dematí a les 8, déu-n'hi-do, eh? Ha fet un ruixadet maco.
1: Li preguntarem a en Jordi, perquè hem vist pluja, matí i tarda, no ho sabem, però és notícia, eh? Per tant...
0: És notícia veure pluja.
1: Sí, home, i les temperatures que fa. He vist temperatures al Pirineu de 5 graus, m'ha semblat veure, per aquí la Vall d'Aran, per aquí el Pallars.
0: I què és per tu, això?
1: Res. Però la pluja emprenya, eh?
0: Els contrastos ja encara que no són bons. Ja està, perdona.
1: Bueno, sempre...
0: Vinc avui molt forta.
1: No, ja ho veig. Doncs... No, jo venia amb temes, que ara com els col·loco aquests temes aquí? A veure...
0: Aquest és el repte de cada matí.
1: Torna a començar.
0: Un moment, perdó, oients. Ja, anem en sèrio. O t'agrada més aquestes? Mira,
1: comencem amb aquesta perquè avui parlarem de la notícia més important del dia, que és que s'ha una bunyolada popular a Sant Feliu de Manola.
0: Espera, que també tinc una cosa que t'agradarà. Sí? Va, torna a dir-lo de la bunyolada.
1: Bueno, doncs que hi ha bunyols al cap de setmana.
2: Eh que sí? Són unes noies maques aquí també, eh? Molt bé. És que quasi tot bé i rebé. Eh que m'enteneu? Molt bé.
1: Doncs mira, serà el que passarà a Can Feliu de Manola, perquè ho té tot a punt justament demà dissabte per fer bunyols. Per tant, els veïns animen a tothom a participar-hi. És un ambient molt familiar. Demà tindreu bunyols a Can Feliu de Manola, que és a la zona de Santa Anna coneguda, que és aquesta preciosa masia que hi ha doncs, en aquest sector i que, vaja, els veïns doncs, fan activitats també doncs, per fer una mica de cohesió de grup, per dir-ho així, però són oberts a tothom. Però mira, avui hem començat parlant de bunyols, sempre es vol començar parlant d'una bona notícia. D'altra banda, ahir, doncs, a migdia, coneixíem aquesta notícia que l'Ajuntament de Pineda va tapiar d'ofici l'edifici d'aquella guingueta que fa anys que està abandonada a la platja de Poblenou. Recordem que està declarada en ruïna i els Mossos i la policia local van desallotjar les persones que eren dins l'immoble. La brigada municipal va tapiar porta-finestres fins que la propietat doncs, pugui enderrocar aquesta estructura. L'Ajuntament de Pineda així ho ha anunciat. Recordem, és aquesta guingueta que els seus habitants, no la guingueta en si, però els seus habitants, per dir-ho així, havien provocat alguns problemes, doncs, sobretot a la zona de Poblenou. Hi havia dues persones, havien tingut algunes agressions, algunes actituds, per dir-ho així, agressives, i finalment doncs, l'Ajuntament ha actuat, com diem, d'ofici. Val a dir doncs, que van actuar els Mossos, també la policia local, i van tapiar porta i les finestres fins que es pugui fer, com diem, doncs, les tasques d'enderroc. Ja veurem si quan això passi, si és que passa. Però vaja, ja veurem, és una qüestió embolicada entre propietat, costes, ajuntament, aquest tipus de coses tan complicades de l'administració que molt sovint doncs, no són fàcils. Bé, a banda d'això, doncs també avui destaquem aquesta notícia que ja vam explicar ahir. Recordeu, hi ha una campanya de vacunació contra la pneumònia a l'ambulatori de Pineda, però també Poblenou i Santa Susanna. Recordeu, avui, matí i tarda. També pensem que Ràdio Pineda posarà en marxa un nou cicle d'entrevistes amb els portaveus dels grups municipals. Començarà la setmana que ve, de menys a més representació. Per tant, cada dia de la setmana, a 8:45 del matí, una entrevista a un portaveu municipal. Començarem amb Marcos Ortega, de Pineda en Comú, continuarem amb Gustavo Ollero, del Partit Popular, Noemí Llorenç, de Junts per Pineda, Mònica Palacín, d'Esquerra Republicana, i Sílvia Biosca, del PSC. Un cicle que vol donar veu als grups que tenen representació municipal, quan faltarà només un any per a les eleccions. Recordem que el dissabte 23 de maig faltarà només un any per a les eleccions i aprofitem aquesta setmana per fer doncs, aquest cicle d'entrevistes. Bé, hi ha una concentració de rebuig convocada per avui a la celebració del festival Chaos in the Sun, que tornarà a Santa Susanna aquest mes de maig. Tot plegat aquest darrer cap de setmana de maig s'ha previst aquest, bueno, aquest festival o aquests concerts que es faran en una finca de Santa Susanna, i el col·lectiu de l'Alt Maresme Antifeixista ha convocat un acte de protesta aquesta tarda justament a Santa Susanna. Recordem que l'Ajuntament ha assegurat que no té eines jurídiques per prohibir aquesta activitat. Ha dit que tot plegat es fa en una finca privada. Es preveu l'assistència d'unes 100 persones en el festival, si és que es pot dir d'aquesta manera. Bé, recordem que s'allotgen sobretot a Calella, ja van provocar alguns aldarulls, són persones que estan molt seguides, diguem-ne, per la policia, i m'he estat mirant el pòster i fan això de... Ells anuncien aquest festival, ells anuncien festival amb música, amb grups i tal, es diu Caos Interessant, i posen ubicación, Espanya. Per tant, ni tan sols ubiquen el lloc on es fa el festival, quan tots sabem que es fa a Santa Susanna. I ve gent, doncs, de tota Europa, alguns amb alguns tatuatges i alguna simbologia, doncs, que, bueno, us podeu imaginar, doncs, a què fa referència. Bé, ho seguirem de prop, perquè avui hi ha la manifestació, però el festival és a finals de maig, i veurem a veure què és el que passa. I què més? Bé, hi ha un calendari esportiu també de cap de setmana, que repassarem avui a Ràdio Pineda, i hem obert els diaris, perquè avui, sobretot, parlen de moltes qüestions. D'una banda, una qüestió important és que Esquerra anuncia que dilluns que ve celebrarà un Consell Nacional per avalar o per avaluar el pacte de pressupostos. Uns pressupostos que, si tiren endavant, tenen qüestions, diguem, de previstes, com ara allò que s'anomena el tren orbital, que seria un tren que uniria, perquè ens entenguem, algunes comarques catalanes sense passar per Barcelona. També, per exemple, es parla del hub de producció audiovisual a les famoses tres xemeneies del Besòs, que són aquestes tres xemeneies que són, per dir-ho així, una icona, no? Allò és un espai... O sigui, ara és una ruïna absoluta, lletja, com no hi ha món, eh? Però quan si és que hi ha un dia de neu, veureu el potencial que té aquella zona, que és que jo, és un diamant en brut, saps què et vull dir? És una cosa que és una autèntica ruïna de l'antiga Fexa i tot això, però quan vas allà veus aquella extensió de terreny bestial, a tocar de Barcelona, front davant de la façana marítima, el tren que passa pel darrere, o sigui, que no molesta, no hi ha carrer, o sigui, és una cosa que si això estigués, jo què sé, a Los Angeles, yeah, seria una... Bueno, serien els estudis de la Warner, perquè m'entengueu, eh? Bé, a tot això, doncs, hi ha altres qüestions al voltant del finançament, que s'han de matisar en aquests pressupostos si és que tiren endavant. I recordem també amb la reclamació històrica d'Esquerra Republicana de poder recaptar tot l'IRPF. Més coses. Avui llegim també que Illa, doncs, justament està a Califòrnia perquè està fent un viatge oficial de la Generalitat cap a aquest estat americà. Sempre s'ha dit que Califòrnia s'assembla molt a Catalunya. No en va, curiosament, quan els primers espanyols, catalans, castellans van anar a Amèrica i van arribar, perquè Califòrnia està a l'altra banda, eh? Van trigar dies, per arribar a Califòrnia. Doncs com van arribar allà, sabeu que van donar noms a les noves terres, no? Sabeu, per exemple, que ja els anglesos van donar nom a la zona de Nova York, justament això, no? Nova York, fent referència a l'estat de York d'Anglaterra, o Nova Jersey, no? O, bé, noms similars. Doncs bé, Califòrnia, en el seu moment, se la va anomenar Nova Catalunya, en el seu moment, cosa que després va canviar el nom per el de Califòrnia. Però imagineu-vos si ens arribem a semblar amb Califòrnia encara a data d'avui. Entrevistes que manté el president de Catalunya amb grups empresarials també bueno, per intentar aconseguir més calorons cap a casa. A Califòrnia Dreaming, que cantava Roy Orbison, eh?
0: Sí, una també veu, la tinc, eh?
1: Una veu fantàstica. Sí, bueno, sí. Si vols, la escoltem. Bé, més coses. Ah. Es tanca la campanya a Andalusia i Feijó, doncs, demana la majoria absoluta pel Partit Popular. Les enquestes li donen una majoria i el PP demana una gran mobilització. El PSOE intentarà, doncs, fer un bon paper. I també destaquem, i avui en parlen els diaris, de Xi Jinping, que promet als empresaris nord-americans un mercat obert, menys regulació, i recordem que el senyor Donald Trump ha anat fins a la Xina amb grans persones del món de les tecnològiques i del sector financer. Una vegada més, l'estrella ha estat Elon Musk, que bueno, ha fet el seu paper fins i tot davant de la Xina, coses raríssimes aquest senyor. Per cert, que Taiwan Ja ha dit la Xina que Taiwan és intocable. Recordem que és una història ben llarga la que té Taiwan. Tècnicament forma part de la Xina, però actua, per dir-ho així, com un estat independent, perquè la història de Taiwan és molt i molt i molt particular. Per tant, la Xina, la gran Xina, que ha aconseguit unificar tota la Xina, fins i tot es va arribar a quedar al Tibet. Recordem que van arribar al Tibet amb 3 mosquetons i 4 mules i es van trobar ja uns senyors que estaven resant i van dir, mira, saps què? Això ens interessa, entre altres coses, perquè toca amb les muntanyes més altes del Tibet, de l'Himàlaia, i van dir, això ens agrada, i es van trobar ja 4 monjos que van dir, home, però és que això no ha sigut mai vostre. I els xinos van dir, i què? I s'ho van quedar, i Free Tibet, que aquí es va quedar la campanya, i el Tibet, doncs, va passar a mans xineses, i aquí es va acabar la cosa. Vull dir que és així, de la història és així, a vegades, eh?
0: Ja, ja.
1: A Taiwan, doncs, bueno, no és ben bé la història igual. Per cert, que va ser colònia, jo no ho sabia, va ser colònia espanyola. Va ser colònia holandesa, espanyola, però també portuguesa.
0: Sí que ha passat de mans.
1: Bueno, ha passat de mans fins i tot japonesa. Curiosa la història de Taiwan. Saps el Made in Taiwan?
0: Sí.
1: Doncs encara s'utilitza. I res, només per destacar d'Europa, la notícia. Fa temps que ho escoltem i això tindrà repercussions, eh? Perquè si hi havia prou merder, per dir-ho així, a la Gran Bretanya a nivell polític, recordem que ahir o abans d'ahir va anar el rei a dir, escolteu, tranquil·liseu-vos tots, doncs resulta que va i dimiteix el ministre de Sanitat. Estava una mica desconnectats a la Gran Bretanya, però és que han dimitit cap a 40 diputats per fer caure el president del Regne Unit, que és el senyor Starmer. Imagineu-vos que a Espanya hi haguessin 40 diputats del Congrés que dimitissin i que hi haguessin, jo què sé, 2, 3, 4, 6 ministres que també dimitissin de cop. Quin terrabassall polític hi hauria a la política? Doncs això és el que està passant a la Gran Bretanya. Mira, per terrabastall, d'una banda el Girona, que empata 1 i, per tant, diguem-ne que pot salvar la categoria. Estaven ahir els gironins resant, però resant literalment, eh?
0: Va amb un Girona!
1: Sí,
0: no?
1: I l'altra notícia, però bueno, bé, perquè ha salvat un puntet. I l'altra notícia, doncs, evidentment, avui tots els diaris estaven molt atents, sí, amb el Real Madrid, perquè ahir va guanyar el Real Madrid.
0: Ah, pensava guanyar... que parlaries amb Florentino.
1: No, bueno, és que en Florentino ja s'ha dit tot, ja anava ja als seus d'aquí 15 dies. Bueno, hi ha una mica de no, mar de fons, eh?
0: Deixa'm-los posar la cançoneta.
1: A veure, fas. Jo no signo aquesta cançó, eh?
0: Jo tampoc, però estic buscant coses que facin riure. Doncs mira, ara m'estic imaginant a tothom rient.
1: Jo no signo aquesta...
0: No,
1: no, no, tu sabràs, eh?
0: A veure, no, no, a veure, mira, escolta, si això ho coneix tothom. Mira, mira.
1: Ho vés fent. Escolta...
0: Perdona, el que diu les notícies ets
1: sí,
0: tu.
1: Sí, però jo això no ho hagués posat mai, eh?
0: Però si és molt maco, és una doncs... paloma blanca.
1: I és alegre. Sí.
0: És maca. Sí. Ara hi ha gent d'una certa generació que recordarà perfectament això, mira.
1: Això és de Guateque, eh?
0: Total.
1: Això anima tothom,
0: és una clocada d'ull per molta gent gran que ens escolta, que ens diuen que estan sols a casa i que la ràdio els acompanya molt. Doncs va, aquesta per vosaltres. Ara pots continuar.
1: Ah, doncs mira. Doncs és que ara em sabria greu i tot. No, és que és notícia...
0: Ah, vist com ho he arreglat?
1: Sí. A veure, la notícia avui que els diaris remarquen, i és que tothom estava ahir molt atent al camp del Real Madrid, sobretot a les xiulades que va rebre d'una part, eh? Jo diria, m'atreviria a dir d'una petita part de l'afició cap al president, però també, sobretot, aquesta ja una mica més cap a Mbappé, que, per dir-ho així, va ser força més sonora. L'Mbappé, que no acaba d'encaixar ni en el vestidor, ni en la directiva, ni amb l'entrenador, ni amb l'afició, per tant, no anirà massa bé. L'Mbappé, el Real Madrid, aquesta és la meva opinió, ja no ha anat massa bé des que va entrar i crec que no acabarà del tot bé. Ahir, doncs, per cert, que Mbappé va tenir algunes paraules, per dir-ho així, contra l'entrenador, i es va enfadar, per dir-ho així, una mica amb l'Arbeloa, i l'Arbeloa, doncs, que té aquí posat així com impassible, doncs va venir a dir que a mi què, saps? Avui tots els diaris en parlen, i vaja, a l'Arbeloa li queden 4 dies al Madrid, i a l'Mbappé, doncs, Déu dirà. I l'altra notícia de la jornada, doncs, és el temps, eh? Perquè avui és dia de núvols, sembla, de pluja que ja hem tingut i no sabem què ens espera.
0: 2:15 del matí, gràcies, Pep. Li preguntem a en Jordi si hem de tenir avui el paraigua ben, ben a prop. Jordi, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: A veure, quin panorama tenim?
3: Pues tenim un panorama de situació de nord, i el vent del nord i les masses fredes del nord inestabilitzen l'atmosfera. I avui ens arriba una glopada freda de primera divisió cap al nord peninsular, i bé, de fet, a tota l'Europa occidental, però arriba ben viva aquí a zones del nord-est, sobretot a Catalunya. I què genera? Doncs fixin-se quines nuvolades veiem, un cel d'aquell de tardor, hivernal, cels carregats, ruixats, irregulars, a vegades paren, ara engeguen, i es mantindrà així, nuvolositat molt compactada, molt abundant. Bé, després d'ahir d'un dia, doncs, en principi, de variabilitat, de sol, de núvols, finalment, doncs, els nuvolades, els ruixats, es van presentar cap al nord-est, sobretot zones interiors, i les pluges persistents, tal com els hi van comentar, cap a l'Alta Garrotxa, l'Alt Empordà, aquí amb registres de gairebé des de 50 litres. I amb bé, i temperatures doncs, estables, estan sempre fresques. I quan s'ennuvolava, l'ambient era realment frescot. I amb les brises, aquests vents de llevant, de sud, a vegades reforçats, estones, denota que hi ha una situació d'inestabilitat. I bé, avui, doncs, a la matinada, hi ha hagut també ruixats, ha començat a entrar també aire fred i ha generat, doncs, alguns ruixats actius, sobretot cap a la costa del Maresme. 6 litres ha deixat de matinada, sembla que eren quarts de 3 a la matinada, que hem sentit un bon xàfec, a Pineda 106 litres, insistim, però en canvi, en zones pròximes, molt menys, 2 litres a Pineda Nord, i bé, i també segurament en poblacions veïnes doncs, també haurà fet alguns litrets. I ara doncs, tenim aquests cels molt ennuvolats, degut doncs, a l'entrada d'aquesta massa freda. És una descàrrega freda, com dèiem, de primera divisió, que té origen de procedència àrtica marítima. O sigui, avui, al final de la jornada, la massa d'aire que se situarà a la vertical de Catalunya té procedència del mar de Groenlàndia. Per tant, una massa molt freda que arriba doncs, en ple mes de maig. O sigui, que poques vegades veiem aquest tipus de situació, però veiem els darrers anys que s'estan donant aquests extrems, tant de masses càlides, que aquestes guanyen per golejada, segurament, ho són, però també tenim aquests embats d'aire fred gairebé a tocar ja a faltar de 15 dies del mes de juny. I bé, què ha de passar? Doncs tindrem aquests núvols durant el dia d'avui, el matí, mig matí, se seguiran reproduint alguns ruixats, sobretot Maresme, la Selva, costa de la Costa Brava, tot i que els més actius s'aniran retirant mar endins. Ara veiem cortines de pluja cap a Marina, ha fet algun ruixadet, ha deixat, doncs, segurament que haurà fet 2 o 3 litres, però bé, veiem el cel, insistim, molt, molt carregat. Durant el matí es mantindrà la nuvolositat abundant, se poden seguir produint aquests ruixadets, però estem d'estar molt atents a la tarda. A la tarda, poc després del migdia, a partir de les 2-3 de la tarda, arribarà l'aglopada freda principal amb valors molt baixos, de 26-28 sota zero, 5.500 metres d'alçada per França, travessant els Pirineus aquesta massa freda, i probablement, de fet, generarà nuvolades convectives que, bé, començaran a descarregar alguns ruixats, algunes tempestes. S'iniciaran, per exemple, per la Garrotxa, el Pla de l'Estany Gironès, nuclis de tempesta, i aniran baixant cap al sud, avançant cap al Baix Empordà, la Selva, Montseny, Vallès Oriental, i sortint pel Maresme. O sigui que a la tarda, moguda en aquestes comarques, hi ha risc elevat de tempestes, localment xàfecs intensos i amb alguna calamarsada tindrem. Per tant, a la tarda, situació moguda, situació de tempestes que afectaran exclusivament aquestes comarques de Girona i, pel que fa a les de Barcelona, afectant especialment el Vallès Oriental i el Maresme. Com dèiem, amb aquestes situacions, ruixats irregulars. No plourà d'un poble a un altre per igual. Per on transiti el nucli tempestuós, doncs pot ser doncs, contundent, amb xàfecs i probablement també pugui anar acompanyada de la temuda calamarsa. Vents fluixos tota la jornada i un cop vagi descarregant, de fet ja fa fresca, però no fa vent, fresca, però bé, és suportable. Però quan descarregui, veuran que l'aire ve fred, fred, d'hivern. Al final de la jornada avui, un cop ens hagi descarregat el ruixat i la tempesta, que de ben segur avui sí que ens escombrarà per damunt, doncs la temperatura, insistim, caurà en picat, l'ambient serà realment hivernal. I aquesta és la situació per avui, una situació molt anòmala. Els models avisen que les comarques de Girona, totes les comarques de Girona i fins i tot l'Alt Maresme, avui, degut a la nuvolositat abundant, doncs la temperatura, les màximes, són extremament rares per l'època, per les dates. avisa, d'aquests valors, doncs podem quedar voltant els 15 graus. No creiem que fins i tot passi dels 15, o sigui, un ambient hivernal per ser final a mitjans de maig. Demà dissabte se'n retira la inestabilitat, domini del sol, grans clarianes de sol, pot haver alguns núvols baixos costaners, es manté restes d'aire fred en alçada, no tant, perquè l'aire fred se'n va cap a Itàlia, el principal, però queda algo d'aire fred en alçada. Això farà que les tardes, amb l'escalfor del sol, doncs creixin nuvolades cap al nord-est, Pirineu, zones de Girona, Barcelona, interior, i a la tarda, vespre, és probable que es puguin reproduir

0: tindrem un diumenge variable de sol, però també intervals de núvols baixos. A la tarda, de nou, es reproduiran segurament algunes nuvolades, creixeran nuvolades cap al nord-est, sempre giren a Barcelona, preferentment interior, i a la tarda, doncs, podien descarregar doncs, alguns ruixadets. Després, a la tarda, vespre, nit, podien avançar cap a punts costaners, però costes de precisar si serà Costa Brava o poden arribar al Maresme, però, en fi, hi ha encara restes d'inestabilitat. I dilluns, podem dir que arriba, podem dir, la traca final d'aquesta situació d'inestabilitat, perquè dilluns, sí, és veritat, els models ens avisen o apunten que entrarà una nova glopadeta d'aire fred, més contundent, fins i tot, que el cap de setmana, i, per tant, dilluns podia augmentar la inestabilitat, amb més ruixats, fins i tot alguna tempesta, i podia, de nou, estendre's per més zones i fins i tot arribar a zones costaneres i amb un ambient, doncs, frescot per les dates, però sempre amb temperatures a partir de diumenge i dilluns, lleugera tendència clara a l'alça. I ja sí, a partir de dimarts, perquè els que no els agradi aquest temps de fresca, núvols, ruixats dia sí i dia també, doncs a partir de dimarts, canvi de situació, les masses fredes se'n van cap a l'Europa Oriental, entrant masses càlides d'origen subtropical, s'afectaran la península Ibèrica i s'estendran per tota l'Europa Occidental, i això ens fa pensar que de dimarts i en dies posteriors la temperatura farà un salt, anirà pujant de forma molt decidida i parlarem ja de caloreta a mitjans finals de la setmana que ve. La inestabilitat s'anirà cada cop a menys, cada cop serà més difícil veure ruixats, si n'hi ha algun potser serà al Pirineu, però les condicions seran ja molt adverses, però els ruixats i el sol s'anirà imposant i la caloreta, doncs, cada dia que passi anirà apretant una miqueta més. Per tant, farà un canvi radical. Per exemple, avui estem a divendres, no? Doncs divendres que ve el canvi serà radical, amb segurament un bon sol i amb una calor ja pràcticament més pròpia de primers de juny que no pas de mitjans de maig. Però bé, és els temps als extrems, que anem d'un cantó a l'altre. En resum, molt bé, oients, ruixats, ambient encapotat, dia hivernal, dia fredot, però atenció a la tarda, vespre, amb aquests ruixats, tempestes que avançaran des de Girona i avançaran cap a la costa del Maresme, Costa Brava Sud. Poden ser intenses localment amb calamarsa i amb abundant aparell elèctric. Per tant, precaució avui amb les tempestes de tarda en aquestes zones que els hem esmentat. Tot el resum del cap de setmana i d'avui divendres, perquè van les pluges i les temperatures, doncs ho comentarem dilluns que ve, si Déu vol.
1: Molt bé, Jordi, així ho farem. Ho comentarem dilluns a l'Espai del Temps a 8:45 del matí. Que vagi bé, bon cap de setmana i gràcies per la informació.
0: Bon cap de setmana! Fins

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
2: Aquest cap de setmana comencen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, tant dissabte com diumenge, amb les primeres representacions que ens explica la directora de l'Escola de Teatre, Eva Ritter.
3: Hola, hola. Doncs sí, ja s'acosta el final del curs 2025-2026, un curs que acabem amb més de 200 alumnes que pujaran als nostres escenaris repartits en 12 propostes teatrals diferents, que es diu ràpid, però 12 són moltes propostes. Comencem aquest cap de setmana amb els joves de més de 16 anys, els dos grups d'improvisades musicals. Ells ens han preparat les seves adaptacions dels musicals Rent, conegut per tothom, i El vol de l'home ocell, creació d'en Joan Gallar, amb cançons de Sang Traït. Els dos grups, dirigits per l'Aina, han treballat de valent i segur que serà un gran cap de setmana per estrenar les nostres cloendes. El següent cap de setmana, el 23 i 24 de maig, podrem veure els més petits de l'escola. Tres grups d'alumnes, de tercer a sisè de primària, amb tres propostes de creació pròpia. La història de Rumpelstiltskin, dirigida per la Clara, amb els il·lusionistes i Arlequins Matí. Una rebel·lió de contes, dirigida per l'Elsa, amb els Ilus i Arlequins Tarda. I Real, dirigida per la Mafalda, amb els Arlequins Matí. Ens n'anem al cap de setmana del 30 i 31 de maig. I en aquest cap de setmana tenim quatre grups de joves de l'ESO, dues propostes de teatre de text amb un to molt desenfadat i dinàmic, dirigides per la Chon, amb els alumnes de primer i segon de l'ESO, i dues propostes de teatre musical de petit format, dirigides per l'Elsa i l'Ari, amb els alumnes de tercer i quart de l'ESO. I acabarem amb el quart cap de setmana, que ens n'anem el 6 i 7 de juny, i acabem amb les nostres cloendes dels adults de l'Escola de Teatre, tres propostes de teatre dirigides per la Paula, per la Sandra i per en Jaume, que segur que ens sorprendran. Trobareu la informació més detallada de totes aquestes propostes que jo ara us he resumit a la web del Centre Cultural i Recreatiu i de l'Escola de Teatre i a les nostres xarxes socials, que us animo a seguir-nos. S'acaba aquest curs i ja comencem a treballar en l'organització del següent. En breus obrirem inscripcions del 2026 i 2027 i, per tant, animo a tothom qui vulgui viure el món del teatre a demanar informació per poder gaudir plegats d'aquesta experiència. I deixeu-me, per acabar, agrair a totes les famílies i a tots els alumnes que confien en la nostra entitat, el Centre Cultural i Recreatiu, i a la nostra escola, i que s'apunten a participar dels cursos que oferim. Moltes gràcies a tothom. I esperem veure-us a les nostres platees.
1: Dit i fet a Ràdio Pineda.
2: I a aquesta hora saludem a Jaume Casal. Jaume, molt bon dia.
4: Doncs aquest matí estem molt contents perquè hem tingut una visita molt especial d'un alumne de l'Institut Joan Coromines, a l'Oriol Casosterdan. Hola, Oriol, molt bon dia.
5: Bon dia, Jaume, què tal estàs?
4: Doncs molt bé, i tu?
5: Jo contentíssim d'estar aquí, la veritat.
4: Va, explica'ns una mica per què has vingut als estudis de Ràdio Pineda. Què ens vens a explicar?
5: Avui us vinc a explicar la meva experiència amb la Fundació Amancio Ortega i la seva beca que he aconseguit, bàsicament.
4: Molt bé. Vale, ara entrarem una mica més en detall d'aquesta beca, però em vull adelantar, jo sóc d'aquests que pregunten que se'n van molt, molt, molt per endavant. Com vas rebre la notícia de que et van concedir aquesta beca, Oriol?
5: Doncs aquesta notícia la vaig rebre a l'institut el dia 18 de desembre, quan es va publicar a la web de la Fundació el llistat de les persones i estudiants admesos per aquesta beca, ja que aquesta beca concedeix aquesta oportunitat a 450 alumnes de tot Espanya, de quart d'ESO, per anar a estudiar primer de batxillerat a Canadà o als Estats Units. I jo vaig mirar aquest llistat just quan van donar les 2:30 a l'institut amb el meu professor de castellà, i me'n recordo que bàsicament havia de baixar fins a trobar el meu nom, que començava per... anava per ordre alfabètic. I primer sortien les llistes de Canadà i més a baix es trobaven les dels Estats Units. I jo me'n recordo que ho vam trobar... vam trobar el meu cognom molt ràpid, perquè el meu cognom comença per la C, i doncs era dels primers de la llista, quan em van oferir la beca. Quan em va donar aquesta notícia. I quan ho vaig veure... Per un moment no ho vaig creure del tot, perquè tot aquest procés, fins a aconseguir la beca, havien sigut uns 4 mesos abans i havia sigut un procés molt llarg. I just en aquell moment em van donar la notícia molt, molt de sobte i me'n vaig alegrar molt, vaig saltar i ho vam celebrar en aquell moment amb el meu professor. I després, quan vaig sortir, vaig trucar a la meva germana, als meus pares i al meu germà, i ells es van alegrar moltíssim per mi, i després ja ho celebraríem quan ells tornessin a casa de treballar. I per tant, me'n recordo d'això amb molta alegria.
4: Clar, pels teus pares, pels teus germans també, que s'enterin d'aquesta notícia, perquè són, si no m'equivoco, és un curs, no?, fora, o són dos?
5: És un curs. Aquesta beca és només per primer de batxillerat.
4: Primer de batxillerat, són molts mesos fora de casa.
5: Sí, sí.
4: I els pares, que estan contents o estan amb una miqueta també una miqueta de por perquè te'n vas molt lluny?
5: D'acord. Doncs els meus pares ara estan contentíssims i encantats. Però a l'inici és veritat que... Tot i que els encantava aquesta idea i estaven molt orgullosos de mi per haver aconseguit aquesta beca, doncs a l'inici estaven una mica insegurs i amb una mica de por, potser, pel tema de que jo m'anés a l'altra punta del món durant 10 mesos sol. És una qüestió que a l'inici doncs no saps molt bé què pensar o et pots sentir una mica insegur, i aquest va ser el cas dels meus pares, però després es van posar més en contacte amb tot el que convoca aquesta beca, la fundació i les agències.
4: Es van agafar més informació, es van entrar Clar. Ben bé de com va, no?
5: Sí, d'aquesta manera es van començar a relaxar molt més i van veure que realment els serveis i tot allò seria molt segur, i que tota l'experiència que comportaria aquesta oportunitat seria molt enriquidora per mi. Però també, tot i així, segueix sent una espècie de procés que no només m'afecta a mi, sinó que també als meus pares, perquè jo me'n vaig, per una part, pel meu propi compte, i passaran moltíssimes coses, i la vida aquí seguirà dels meus pares, perquè aquí a Espanya res para.
4: Molt bé, i ara sí, ara anem al quid de la qüestió. Va, Oriol, explica'ns a tota l'audiència que ens estigui escoltant d'aquí a Ràdio Pineda com neix aquesta beca, com t'enteres, què és el que has hagut de fer per presentar-te.
5: D'acord, per començar, me'n vaig enterar d'aquesta beca a primer d'ESO, més o menys, quan estava veient literalment vídeos de TikTok, i em van sortir publicacions sobre anys d'intercanvi i tot això, i vaig veure què era això, i em va semblar una bona idea, i per tant vaig començar a buscar més informació a les xarxes, i vaig trobar aquesta beca, i vaig veure que demanava uns requisits que potser jo podria complir, i vaig veure que m'hauria de presentar quan estigués a quart d'ESO, i això va ser el que vaig fer aquest any. Bàsicament, per aquesta beca havia de presentar certs papers, i entre ells els que em comptaven per el procés de selecció, perquè primer hi ha aquest procés per escollir els candidats i els estudiants essencials per aconseguir aquesta oportunitat, anaven per notes de tall i per fases. La primera consistia en una fase sobre 10 punts, en la que 6 eren sobre la renta anual dels pares, però 4 eren de la nota mitjana de tercer d'ESO dels estudiants. I la meva, bàsicament, va ser un 10, perquè vaig treure tot excel·lents durant aquest any, i vaig tenir una nota de la primera fase de 10. I després passaria amb això a la segona, que consistiria en un examen d'anglès, on 2 punts serien per aquest examen i els altres 8 sobre la fase anterior. En aquest examen el vaig haver de fer a l'Universitat de Barcelona, a la Facultat de Biologia. I me'n recordo que ens van presentar més de 200 estudiants, o bueno, molt més encara, d'aquí de Barcelona, però això no només es feia a Barcelona, sinó que es feia a la capital de cada comunitat autònoma d'Espanya. I, per tant, hi havia molta gent que s'estava presentant a la resta del país. I, bàsicament, havies de treure una de les millors notes per aconseguir després passar a l'última fase, que consistiria en una entrevista amb la fundació i respondre algunes preguntes i presentar un vídeo sobre mi i sobre el per què m'agradaria anar a Canadà o als Estats Units a estudiar primer de batxillerat. I bàsicament tot aquest procés va durar uns 4 mesos, des de setembre fins a desembre, i va ser un procés, bueno, a veure, aquest ha sigut un procés una mica a més de llarg, on vaig aprendre moltíssim sobre moltes coses, ja que al final es van presentar, bueno, més de 7.000 estudiants de tota Espanya van enviar la sol·licitud, i després al final només ho aconseguien 450. Per tant, veia com la gent, com s'anaven restant opcions i gent durant tot aquest procés de selecció. I al final, en certs moments, podia sentir pressió, però jo crec que el més important per aconseguir aquesta beca era ser constant, era no rendir-te en qualsevol moment i continuar amb tot el que passés, perquè, clar, en aquell moment, durant el procés de selecció, de vegades havies d'enviar uns documents o fer certa cosa, i com per a tothom era la primera vegada i l'única oportunitat per aconseguir la beca, doncs al final era un procés de maduració total. I això, bueno, va crear molts canvis en mi, però tots per a bé, per una bona causa, ja que al final doncs he aconseguit això i estic molt content.
4: Oriol, em sembles una persona molt valenta per enfrontar-te en aquesta experiència al Canadà. Què és el que més t'il·lusiona de trepitjar a Canadà? L'has trepitjat abans o serà la primera vegada?
5: Serà la primera vegada. Mai he anat a Canadà i tampoc a Amèrica en general. Per tant, serà una experiència molt enriquidora. Jo crec que és bàsicament viure tota una nova experiència, ja no només per l'intercanvi, sinó per tot el que aquest comporta, un canvi d'aires total, perquè allà tenen una tradició, una cultura, i tot és diferent que aquí. I, clar, això comporta moltíssimes coses noves i moltes experiències que aquí potser no viuria. Per tant, és això el que em fa molta il·lusió i curiositat a la vegada, perquè vull doncs viure noves experiències. I jo crec que això està... Bueno, no sé, jo crec que aquesta oportunitat és molt bona per complir això.
4: Et fa respecte també marxar sol a Canadà?
5: A veure, sincerament, no em fa gaire por, la veritat. Jo crec que estic molt preparat, perquè després, a més, la beca també ens ofereix sessions d'orientació per al nostre any d'intercanvi, i de fet ens subvenciona un cap de setmana d'orientacions, d'una jornada d'orientacions que es fa a Madrid, amb altres persones de la meva edat que van aconseguir la beca, i això va ser al març, i ens vam preparar molt per tot el que comportaria aquest intercanvi. Per tant, vaig aprendre moltíssim, i ara això també en certa part m'ha tret por. Per tant, ara només estic il·lusionat i en certa part eufòric per començar l'intercanvi.
4: Ens has dit que segurament a Canadà passaran moltes coses. Mm-hmm. Una d'elles és que l'idioma, l'anglès, l'has de tenir, si més no bé, molt bé per anar al Canadà.
5: Sí, sí, tens raó. L'anglès és molt important, i sobretot allà, com és la llengua materna, doncs hauré de practicar-lo i posar-lo i dur-lo a terme cada dia, bàsicament. Però per això ja has de tenir un nivell previ, i és per això que ens van fer una prova d'anglès, i jo, per al meu propi compte, aquest any també estic preparant-me pel CU de Cambridge, i això, doncs jo crec que també aprendré moltíssim anglès més, i el seguiré practicant constantment, sí, sí.
4: Oriol, saps d'algú més del teu institut, Joan Coromines, que també hagi optat en aquesta beca? O de l'institut ets l'únic? Coneixes algú més que hi vagi?
5: No hi conec a ningú més que hi vagi. O sigui, jo només sé que he sigut l'únic que es va presentar. No sé si només del meu institut o si de Pineda també, però en sé de 30... Bueno, en sé que a Catalunya 31 persones més van aconseguir aquesta beca. I durant la jornada d'orientacions que vam fer a Madrid vaig conèixer a altra gent de la comunitat catalana que també s'ha presentat a la beca i l'ha aconseguit. I no, només sé que hi ha altres persones que també la tenen, sí, sí.
4: Oriol, em sembla molt valent, com t'he dit abans, que et vulguis llançar a fer aquesta experiència, que crec que serà molt enriquidora també pel teu futur, no només per aquest ara, sinó pel teu futur. M'agradaria que acabéssim l'entrevista amb un parell de preguntes més. Què els hi diries a aquells joves que també volguessin viure aquesta experiència?
5: Jo els hi donaria, primer de tot, molta sort per aconseguir la beca, perquè és tot un procés de selecció llarg, i sobretot els hi diria que no tinguessin por a res, ja que al final comporta moltíssimes coses aquesta beca, tant a nivell emocional com a nivell cultural. Per tant, jo els hi diria que mai es quedessin amb les ganes d'intentar-ho i que diguin sí a tot, bàsicament, ja que això t'obrirà moltíssimes portes a la vida.
4: Què creus que et pot aportar aquesta experiència pel teu futur?
5: Sobretot, un desenvolupament a nivell personal, ja que al final estaré sol a l'altra punta del món, sense els meus pares, els meus amics, i hauré de fer noves amistats, també portar-me bé amb la meva família d'acollida allà, i això, jo crec que a més de provar un altre model acadèmic, també a Canadà, també m'aportarà un gran desenvolupament a la meva persona.
4: Que bé, Oriol, per anar acabant ja, a mi m'agradaria també que quan tornessis d'aquesta aventura a Canadà, ens agradaria que tornessis i ens expliquessis aquesta aventura, que així veurem com va començar i com va acabar. I després, si has fet també noves amistats amb aquestes famílies d'acollida que dius que tindràs, aquesta família, si et ve a visitar aquí a Catalunya, també que els portessis aquí a la ràdio, nosaltres ens faria també moltíssima il·lusió conèixer-los. Oriol, moltíssimes gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Pineda per explicar-nos la teva experiència, per voler compartir amb nosaltres i amb els oients aquesta il·lusió d'haver guanyat aquesta beca, i que esperem, i amb el cor a la mà, que vagi molt bé, que aprenguis moltíssim i que tornis molt més segur i molt més de tot.
5: Moltíssimes gràcies, Jaume. Espero passar-m'ho bé, genial. I no tinguis cap dubte de que tornaré aquí per contar la meva experiència.
4: Aquesta és l'actitud. Moltes gràcies, Oriol.
5: Gràcies.
6: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
7: Són les 10. Notícies.
8: L'Ajuntament de Pineda ha tapiat d'ofici l'edifici de la Guingueta abandonada a la platja de Poblenou, que està declarada en ruïna. Els Mossos d'Esquadra i la policia local han desallotjat les dues persones que eren a dins d'aquest immoble. La brigada municipal, mentrestant, ha tapiat porta i finestres de forma preventiva. L'Ajuntament de Pineda, per tant, ha procedit a tapiar d'ofici aquest edifici com a conseqüència d'una declaració que han fet els serveis tècnics municipals, també per motius de seguretat. Hi havia dues persones a l'immoble que van ser desallotjades. I avui recordem, hi ha una campanya de vacunació contra la pneumònia al CAP de Pineda, Poblenou i Santa Susanna. L'actuació està adreçada a la població més gran de 65 anys, sense necessitat de cita prèvia. Com diem, aquesta actuació es fa al CAP de Pineda, també el dispensari de Poblenou i el de Santa Susanna en horari de matí i de tarda. Ràdio Pineda posa en marxa un nou cicle d'entrevistes dels portaveus dels grups polítics municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. En aquesta ocasió es farà coincidint amb l'inici del compte enrere per a les eleccions municipals de 2027. Les entrevistes començaran dilluns. Es faran de dilluns a divendres, a partir de 8:45 del matí. També els podreu escoltar a radiopineda.cat. Concentració de rebuig a la celebració del festival Chaos in the Sun, que tornarà a Santa Susanna aquest mes de maig. Una nova edició d'aquest festival neonazi que ha tornat a generar preocupació a l'Alt Maresme. L'esdeveniment està previst el darrer cap de setmana de maig en una finca privada. El col·lectiu Alt Maresme Antifeixista ha convocat un acte de protesta avui divendres a 8:45, justament davant de l'estació de tren de Santa Susanna. Reclama la il·legalització d'aquest festival. Recordem que l'Ajuntament de Santa Susanna assegura que no té eines jurídiques per prohibir aquesta activitat que es fa en una finca privada. També us destaquem avui que el barri de Can Feliu de Manola ho té tot a punt aquest dissabte per fer una bunyolada popular al parc de Can Feliu de Manola. L'associació de veïns anima a tothom a participar i a gaudir d'un ambient familiar a partir de les 5 de la tarda. I serà un cap de setmana intens pel Racing Pineda amb diversos compromisos de competició. Serà un cap de setmana clau per continuar sumant i consolidar les bones sensacions en el tram final de la temporada. Mentrestant, el futsal Pineda afronta també un cap de setmana carregat de partits tant dissabte com diumenge. Dos dies clau pel futsal, que buscarà sumar victòries. Trobareu tot el calendari a radiopineda.cat. Atenció amb el temps, perquè durant tot el dia d'avui podem anar sumant litres amb el pas de les hores, situació en què no acaba de fer net. Per tant, avui, temperatures clarament més baixes i un dia, doncs, passat per aigua a bona part de l'Alt Maresme, però també a les comarques properes. Destacar també que demà el temps tindrà tendència clara a millorar, però les temperatures continuaran fresquetes. I diumenge també serà una situació força variable, però en principi sense pluges. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: Energia positiva.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí.

0: Són les 10. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha tapiat d'ofici l'edifici de la Guingueta abandonada a la platja de Poble Nou, que està declarada en ruïna. Els Mossos d'Esquadra i la policia local han desallotjat les dues persones que eren a dins d'aquest immoble. La brigada municipal, mentrestant, ha tapiat porta i finestres de forma preventiva. L'Ajuntament de Pineda, per tant, ha procedit a tapiar d'ofici aquest edifici com a conseqüència d'una declaració que han fet els serveis tècnics municipals també per motius de seguretat. Hi havia dues persones a l'immoble que van ser desallotjades. I avui recordem, hi ha una campanya de vacunació contra la pneumònia al CAP de Pineda, Poblenou i Santa Susanna. L'actuació està adreçada a la població més gran de 65 anys, sense necessitat de cita prèvia. Com diem, aquesta actuació es fa al CAP de Pineda, també el dispensari de Poblenou i el de Santa Susanna en horari de matí i de tarda. Ràdio Pineda posa en marxa un nou cicle d'entrevistes dels portaveus dels grups polítics municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. En aquesta ocasió es farà coincidint amb l'inici del compte enrere per a les eleccions municipals de 2027. Les entrevistes començaran dilluns. Es faran de dilluns a divendres, a partir de 8:45 del matí. També els podreu escoltar a radiopineda.cat. Concentració de rebuig a la celebració del festival Chaos in the Sun, que tornarà a Santa Susanna aquest mes de maig. Una nova edició d'aquest festival neonazi que ha tornat a generar preocupació a l'Alt Maresme. L'esdeveniment està previst el darrer cap de setmana de maig en una finca privada. El col·lectiu Alt Maresme Antifeixista ha convocat un acte de protesta avui divendres a 8:45, justament davant de l'estació de tren de Santa Susanna. Reclama la il·legalització d'aquest festival. Recordem que l'Ajuntament de Santa Susanna assegura que no té eines jurídiques per prohibir aquesta activitat que es fa en una finca privada. També us destaquem avui que el barri de Can Feliu de Manola ho té tot a punt aquest dissabte per fer una bunyolada popular al parc de Can Feliu de Manola. L'associació de veïns anima tothom a participar i a gaudir d'un ambient familiar a partir de les 5 de la tarda. I serà un cap de setmana intens pel Racing Pineda, amb diversos compromisos de competició. Serà un cap de setmana clau per continuar sumant i consolidar les bones sensacions en el tram final de la temporada. Mentrestant, el futsal Pineda afronta també un cap de setmana carregat de partits tant dissabte com diumenge. Dos dies clau pel futsal, que buscarà sumar victòries. Trobareu tot el calendari a radiopineda.cat. Atenció amb el temps, perquè durant tot el dia d'avui podem anar sumant litres amb el pas de les hores, situació en què no acaba de fer net. Per tant, avui, temperatures clarament més baixes i un dia, doncs, passat per aigua a bona part de l'Alt Maresme, però també a les comarques properes. Destacar també que demà el temps tindrà tendència clara a millorar, però les temperatures continuaran fresquetes. I diumenge també serà una situació força variable, però en principi sense pluges. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
3: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.

0: Són les 11. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha tapiat d'ofici l'edifici de la Guingueta abandonada a la platja de Poblenou, que està declarada en ruïna. Els Mossos d'Esquadra i la policia local han desallotjat les dues persones que eren a dins d'aquest immoble. La brigada municipal, mentrestant, ha tapiat porta i finestres de forma preventiva. L'Ajuntament de Pineda, per tant, ha procedit a tapiar d'ofici aquest edifici com a conseqüència d'una declaració que han fet els serveis tècnics municipals també per motius de seguretat. Hi havia dues persones a l'immoble que van ser desallotjades. I avui recordem, hi ha una campanya de vacunació contra la pneumònia al CAP de Pineda, Poblenou i Santa Susanna. L'actuació està adreçada a la població més gran de 65 anys, sense necessitat de cita prèvia. Com diem, aquesta actuació es fa al CAP de Pineda, també el dispensari de Poblenou i el de Santa Susanna en horari de matí i de tarda. Ràdio Pineda posa en marxa un nou cicle d'entrevistes dels portaveus dels grups polítics municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. En aquesta ocasió es farà coincidint amb l'inici del compte enrere per a les eleccions municipals de 2027. Les entrevistes començaran dilluns. Es faran de dilluns a divendres, a partir de 8:45 del matí. També els podreu escoltar a radiopineda.cat. Concentració de rebuig a la celebració del festival Chaos in the Sun, que tornarà a Santa Susanna aquest mes de maig. Una nova edició d'aquest festival neonazi que ha tornat a generar preocupació a l'Alt Maresme. L'esdeveniment està previst el darrer cap de setmana de maig en una finca privada. El col·lectiu Alt Maresme Antifeixista ha convocat un acte de protesta avui divendres a 8:45, justament davant de l'estació de tren de Santa Susanna. Reclama la il·legalització d'aquest festival. Recordem que l'Ajuntament de Santa Susanna assegura que no té eines jurídiques per prohibir aquesta activitat que es fa en una finca privada. També us destaquem avui que el barri de Can Feliu de Manola ho té tot a punt aquest dissabte per fer una bunyolada popular al parc de Can Feliu de Manola. L'associació de veïns anima a tothom a participar i a gaudir d'un ambient familiar a partir de les 5 de la tarda. I serà un cap de setmana intens pel Racing Pineda, amb diversos compromisos de competició. Serà un cap de setmana clau per continuar sumant i consolidar les bones sensacions en el tram final de la temporada. Mentrestant, el futsal Pineda afronta també un cap de setmana carregat de partits tant dissabte com diumenge. Dos dies clau pel futsal, que buscarà sumar victòries. Trobareu tot el calendari a radiopineda.cat. Atenció amb el temps, perquè durant tot el dia d'avui podem anar sumant litres amb el pas de les hores, situació en què no acaba de fer net. Per tant, avui, temperatures clarament més baixes i un dia, doncs, passat per aigua a bona part de l'Alt Maresme, però també a les comarques properes. Destacar també que demà el temps tindrà tendència clara a millorar, però les temperatures continuaran fresquetes. I diumenge també serà una situació força variable, però en principi sense pluges. És tot, més informació d'aquí una hora.

Aquí seguim amb energia positiva compartint el matí migdia d'avui divendres 15 de maig. Estem en plena primavera, però avui sembla un dia de tardor amb aquest cel encapotat, amb aquests plugins que tenim al llarg del dia i que també us ampliem a l'informatiu del migdia la previsió del temps. Sonant ja, Guillem Bautista.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
4: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha tapiat d'ofici l'edifici de la Guingueta abandonada a la platja de Poblenou, que està declarada en ruïna. Els Mossos d'Esquadra i la policia local han desallotjat les dues persones que eren a dins d'aquest immoble. La brigada municipal, mentrestant, ha tapiat porta i finestres de forma preventiva. L'Ajuntament de Pineda, per tant, ha procedit a tapiar d'ofici aquest edifici com a conseqüència d'una declaració que han fet els serveis tècnics municipals també per motius de seguretat. Hi havia dues persones a l'immoble que van ser desallotjades. I avui recordem ja una campanya de vacunació contra la pneumònia al CAP de Pineda, Poblenou i Santa Susanna. L'actuació està adreçada a la població més gran de 65 anys, sense necessitat de cita prèvia. Com diem, aquesta actuació es fa al CAP de Pineda, també el dispensari de Poblenou i el de Santa Susanna en horari de matí i de tarda. Ràdio Pineda posa en marxa un nou cicle d'entrevistes dels portaveus dels grups polítics municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. En aquesta ocasió es farà coincidint amb l'inici del compte enrere per a les eleccions municipals de 2027. Les entrevistes començaran dilluns. Es faran de dilluns a divendres, a partir de 8:45 del matí. També els podreu escoltar a radiopineda.cat. Concentració de rebuig a la celebració del festival Chaos in the Sun, que tornarà a Santa Susanna aquest mes de maig. Una nova edició d'aquest festival neonazi que ha tornat a generar preocupació a l'Alt Maresme. L'esdeveniment està previst el darrer cap de setmana de maig en una finca privada. El col·lectiu Alt Maresme Antifeixista ha convocat un acte de protesta avui divendres a 8:45, justament davant de l'estació de tren de Santa Susanna. Reclama la il·legalització d'aquest festival. Recordem que l'Ajuntament de Santa Susanna assegura que no té eines jurídiques per prohibir aquesta activitat que es fa en una finca privada. També us destaquem avui que el barri de Can Feliu de Manola ho té tot a punt aquest dissabte per fer una bunyolada popular al parc de Can Feliu de Manola. L'associació de veïns anima a tothom a participar i a gaudir d'un ambient familiar a partir de les 5 de la tarda. I serà un cap de setmana intens pel Racing Pineda amb diversos compromisos de competició. Serà un cap de setmana clau per continuar sumant i consolidar les bones sensacions en el tram final de la temporada. Mentrestant, el futsal Pineda afronta també un cap de setmana carregat de partits tant dissabte com diumenge. Dos dies clau pel futsal, que buscarà sumar victòries. Trobareu tot el calendari a radiopineda.cat. Atenció amb el temps, perquè durant tot el dia d'avui podem anar sumant litres amb el pas de les hores, situació en què no acaba de fer net. Per tant, avui, temperatures clarament més baixes i un dia, doncs, passat per aigua a bona part de l'Alt Maresme, però també a les comarques properes. Destacar també que demà el temps tindrà tendència clara a millorar, però les temperatures continuaran fresquetes. I diumenge també serà una situació força variable, però en principi sense pluges. És tot, més informació d'aquí una hora.
2: Gràcies, Pep. Seguim amb l'Oreja de Van Gogh.

Bona música per seguir-te acompanyant des de Ràdio Pineda. Un dia més, gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos. I si t'acabes d'incorporar, sigues molt benvingut o molt benvinguda. El ritme de Hendrix, això que es diu Golden, de seguida també amb Meghan Trainor i a punt Mama Doja, Bad Boys Blue, Train, Max Navarro i molts més.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

És el That's True de Gracie Abrams. Ens deixa gairebé a la una del migdia. Ho deixo aquí, hem estat junts des de les 8 del matí, el dit i fet. Com cada dia, un plaer acompanyar-te. El meu nom és Olga Díguez. Ara a la una arriba l'informatiu del migdia. Ens retrobem a 2:15. Avui el sortim que dediquem a la Coral Juvenil Santa Maria i a la Romeria de Pineda, Montserrat. En aquesta visita històrica del Papa a Catalunya, cantaran a l'Estadi Olímpic el 9 de juny membres de Pueri Cantores i també doncs, alguns de la Coral Juvenil. Bé, avui ens ho venen a explicar tot plegat i també a la Basílica. El dia 10 de juny, davant del Papa, amb l'Escolania de Montserrat i altres grups corals. I també la visita del Papa a Montserrat també hi serà la Romeria de Pineda Montserrat. Tot això ens ho explicaran els seus responsables a 2:15 del sortiment. Res, ens escoltem d'aquí una estona.

0: Avui s'ha fet a Pineda una jornada d'infermeria celebrada per la Corporació de Salut que volia posar en valor la professió, però també la recerca. L'Auditori de Pineda ha acollit aquest divendres aquesta jornada d'infermeria que organitza la Corporació sota el lema El valor que ens defineix, la infermeria des de dins. La trobada ha reunit professionals del sector per compartir experiències, coneixement o reflexions. Ha estat inaugurada per la directora d'infermeria, Joana Blázquez, que ha volgut destacar la importància de visibilitzar aquesta feina que sovint és poc reconeguda.
1: El treball d'infermeria moltes vegades queda invisibilitzat. És una tasca que nosaltres fem diàriament, molt quotidianament, però moltes vegades no es visibilitza com hauria de ser, no? Aquest art de cuidar que tenim queda com molt tancat dintre del dia a dia que tenim, no? Llavors, aquesta visibilització dels professionals, tant en la tasca diària, però també amb investigació, amb treballs de recerca, sempre buscant la millora contínua, és el que es vol amb jornades com la que estem avui gaudint. El lema d'aquest any és el valor que ens defineix i és la infermeria des de dins. I, sobretot, volem posar en valor tota la tasca diària que fem des de dintre de la corporació, no? I fer aflorar tots els coneixements i tota l'aportació que fan els professionals de la direcció d'infermeria.
0: El programa tenia taules sobre l'experiència del pacient, tècniques o lideratge, casos reals i també innovacions, l'ús de la intel·ligència artificial o la telemedicina. Més enllà de les ponències, la jornada servia per ser un espai de trobada i de cohesió. En declaracions a Ràdio Pineda han posat en valor la professió, han dit que s'ha d'estar orgullosos de la tasca que fan de cura a les persones.
1: El principal missatge és que han de sentir-se molt orgullosos d'allò que fan cada dia, de la professió que han triat, siguin infermeres, TKEs, portalliteres, llevadores, siguin metges. Quan ens dediquem a cuidar a les altres persones, hem d'estar molt orgullosos d'aquesta tasca. I un segon missatge és que també ens hem de cuidar nosaltres, perquè també som persones, no? I moltes vegades deixem el cuidador, i això ens passa quan atenem els pacients, no? Els cuidadors no posem el focus, i en aquest cas els professionals de la direcció d'infermeria som els cuidadors principals de les persones i també ens hem de cuidar.

0: infeccions greus als pulmons, reduir el risc de complicacions respiratòries, sobretot entre la gent gran, un col·lectiu una mica més vulnerable. La vacuna contribueix també a disminuir les hospitalitzacions i la mortalitat. Els professionals sanitaris han recordat la importància d'immunitzar-se per tenir bona salut i prevenir les malalties evitables. Ara parlem de Ràdio Pineda perquè posarà en marxa un nou cicle d'entrevistes amb els portaveus polítics dels grups municipals de l'Ajuntament, coincidint amb l'inici del compte enrere per a les eleccions municipals, que són l'any que ve. Les entrevistes s'emetran de dilluns a divendres a 8:45 del matí, cada dia amb un representant polític diferent. Abordarem l'actualitat municipal, també les línies de treball de cada formació. Les entrevistes es fan per ordre de menys a més representació municipal. Tot plegat començarà dilluns. I avui s'ha convocat una concentració de rebuig a la celebració del festival Chaos in the Sun, que tornarà a Santa Susanna a finals del mes de maig. Es farà el mateix emplaçament d'anys anteriors i es considera que reunirà a grups i assistents vinculats a l'extrema dreta europea. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu El Maresme Antifeixista convoca un acte de protesta, com diem, aquest divendres a 8:15 davant de la Torre del Mar a l'estació de Santa Susanna. Reclama la il·legalització del festival, denunciant que la comarca sigui un punt de trobada de moviments ultres. Així volen denunciar-ho. De la seva banda, l'Ajuntament de Santa Susanna assegura que no té eines jurídiques per prohibir aquesta activitat perquè és una finca privada, però ha confirmat que hi haurà desplegament de policia i de Mossos d'Esquadra. Hi haurà controls d'accés i també horaris i de soroll. Hi haurà l'assistència d'unes 100 persones. A Santa Susanna no hi ha hagut incidents a les darreres edicions, però sí que hi ha hagut alguns episodis, per exemple, a Calella, on s'allotgen alguns dels participants d'aquest festival. De l'àmbit de la cultura, avui us volem destacar que el barri de Can Feliu de Manolo organitza i té tot a punt aquest dissabte per la bunyolada popular que es farà a la plaça del parc de Can Feliu de Manolo i Santana. Els veïns animen a tothom a participar-hi amb un ambient familiar aquest dissabte des de les 5 de la tarda. I mentrestant, els gegants de Pineda tornen a ser a casa després d'una restauració integral al prestigiós taller Casserres de Solsona. L'última restauració es va fer l'any 2018 i ara es poden veure unes figures i totes les peces de metall renovades amb un rostre molt acurat. Recordem figures que es van construir l'any 1986 pel mestre Manel Casserres, que no havien passat per una restauració completa des de feia 8 anys. La intervenció s'ha fet gràcies al suport de l'Ajuntament de Pineda i també de la colla de geganters. Recordem que els gegants formen part del patrimoni cultural pinedenc. Amb aquesta restauració, les figures presentaran ara una imatge, doncs, millor, tot i que es trobaven en bon estat de conservació en termes generals. Recordem que la colla es prepara, doncs, per continuar amb la seva temporada. Justament aquest cap de setmana, les gegants de Pineda viatgen fins a Ripoll. Allà visitaran uns gegants de l'any 1945, que es podran veure també a Pineda durant la Festa Major. Recordem que els gegants de Pineda fan 40 anys i els propers mesos es farà una restauració completa també del seu vestuari per commemorar justament aquesta efemèride. Una informació de l'àmbit de la cultura que ara dona pas també a la ciència, perquè Pineda acollirà per primer cop el Pint of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència a les cafeteries. En el cas de Pineda es farà dimarts que ve al Cafè L'Havana, al carrer Moragues i Barret, amb la participació de diversos investigadors que compartiran els seus coneixements en un ambient informal. Ho ha explicat a Ràdio Pineda l'organitzadora, que és Elena Hernández.
1: Vindrà l'Albert, que ens parlarà del món invisible de les nostres platges, és a dir, dels microorganismes que trobem al mar. També tindrem en David, ens parlarà dels virus a les aigües residuals, de la importància que tenen aquests i què ens poden explicar els virus. I per últim, l'Helena, que ens parlarà del món de l'educació i de la importància que els docents i les docents puguin formar-se abans de començar a exercir a les aules.
0: Tot plegat, com diem, aquest dimarts, des de les 7 de la tarda, al Cafè L'Havana, Moragues i Barret, número 57. Us en parlarem aquests propers dies. Per cert que Sant Pol de Mar ha estat protagonista musical dels darrers dies del nou videoclip dels Catarres, enregistrat recentment. Doncs bé, ja s'ha fet públic. Aquest videoclip recull imatges

0: Des del rodatge, que es va dur a terme durant tot un dia en diverses localitzacions de Sant Pol de Mar. Un vídeo que ja està corrent per totes les xarxes socials del nostre país. I el futsal Pineda afronta un cap de setmana carregat de partits tant dissabte com diumenge, dos dies clau pel futsal que buscarà sumar victòries, i també cap de setmana intens pel Racing, que té diversos compromisos de competició, un cap de setmana clau també per continuar sumant. Recordem que també hi ha partits de la UER Pineda. I anem sumant litres de mica en mica amb les pluges que anem tinguent durant tota la jornada d'avui. Encara en podem tenir, doncs, alguns més. Crònica ara de Jordi Pérez.
1: Tindrem aquests núvols durant el dia d'avui. Se seguiran reproduint alguns ruixats, sobretot Maresme, la Selva, costa de la Costa Brava. A la tarda arribarà la glopada freda principal, generarà nuvolades convectives que, bé, començaran a descarregar alguns ruixats, algunes tempestes. Localment, xàfecs intensos i amb alguna calamarsada. Ruixats irregulars. No plourà d'un poble a un altre per igual. Per on transiti el nucli tempestuós, doncs pot ser, doncs, contundent, amb xàfecs, i probablement també pugui anar acompanyada de la temuda calamarsa. Vents fluixos tota la jornada, i un cop vagi descarregant, veuran que l'aire ve fred d'hivern. I aquesta és la situació per avui, una situació molt anòmala. Els models avisen que les comarques de Girona, totes les comarques de Girona i fins i tot l'Alt Maresme, avui, degut a la nuvolositat abundant, doncs les temperatures màximes són extremament rares per l'època, per les dates. Demà dissabte se'n retira la inestabilitat, domini del sol, grans clarianes de sol, pot haver alguns núvols baixos costaners. Les tardes, amb l'escalfor del sol, doncs creixin nuvolades cap al nord-est, probable que es puguin reproduir alguns ruixadets, però res a veure amb tempestes ni xàfecs molt intensos. Però sí que és veritat que pugui haver alguns ruixats cap a l'interior, que avançada la tarda al vespre podien treure el nas cap a punts costaners de la Costa Brava i fins i tot punts del Maresme. Diumenge pot entrar potser encara una miqueta més d'aire fred en alçada. Tindrem un diumenge variable. A la tarda, de nou, es reproduiran segurament algunes nuvolades. Podien descarregar, doncs, alguns ruixadets. I dilluns, podem dir que arriba, podem dir, la traca final d'aquesta situació d'inestabilitat. Perquè dilluns, sí, és veritat, els models ens avisen o apunten que entrarà una nova glopadeta d'aire fred, més contundent, fins i tot, que el cap de setmana, i, per tant, dilluns podia augmentar la inestabilitat, amb més ruixats, fins i tot alguna tempesta, i podia, de nou, estendre's per més zones i fins i tot arribar a zones costaneres. I ja sí, a partir de dimarts, entraran masses càlides d'origen subtropical, s'afectaran la península Ibèrica i s'estendran per tota l'Europa Occidental, i això ens fa pensar que de dimarts i en dies posteriors la temperatura farà un salt, anirà pujant de forma molt decidida, i parlarem ja de caloreta a mitjans finals de la setmana que ve.

0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.

0: Sortim a Ràdio Pineda.
1: La visita del Papa a Catalunya el dia 10 de juny i amb dues parades emblemàtiques, tant a Montserrat com a la Sagrada Família, també hi haurà presència pinedenca amb la Romeria de Pineda Montserrat i la Coral Juvenil Santa Maria.
2: Hola, sóc la Maria. És un honor formar part d'aquest tipus de sortides i activitats i ens ho passarem superbé. Moltes gràcies.
3: Bon dia, sóc Alexandra, la Coral Juvenil de Pineda de Mar i la veritat és que poder formar part d'una experiència tan grandiosa i tan grossa com és anar a cantar a la Sagrada Família per al Papa m'emociona molt, em posa dels nervis sincerament, però al mateix cop estic molt agraïda a la Coral i a la meva directora Elisa Pereira per poder formar part d'aquest event tan guai.
4: Sóc la Vanessa de la Coral Juvenil i sento que he sigut afortunada per poder participar en aquest event de l'avinguda del Papa a la Sagrada Família, perquè en primer lloc és un event important a nivell mundial i doncs també m'il·lusiona participar-hi, poder cantar allà amb diferents cors, poder ser part d'aquest event tan gran i també poder cantar a la Sagrada Família.
5: Soc l'Alba, de Coral Juvenil, i em sento molt feliç per poder participar a l'avenida del Papa a la Sagrada Família.
6: Hola, sóc la Caral, de la Coral Juvenil, i cantar a la Sagrada Família a la visita del Papa per mi és un orgull poder representar Pineda. Espero gaudir d'aquesta gran experiència.
7: Bon dia, sóc la Bufilco de la Coral Juvenil i estic molt agraïda per poder participar en el concert de la Sagrada Família per al Papa, perquè crec que és una experiència molt important per la meva vida, ja que jo vull continuar la meva vida seguint cantant i com profe de cant també, i cantar per al Papa és com un plus per la meva carrera, jo crec. I doncs estic molt agraïda per poder participar, ja que també és la inauguració de la Sagrada Família i els 100 anys de Gaudí, on estic convidada a participar i és un honor i moltes gràcies.
1: Una experiència irrepetible per la Coral Juvenil Santa Maria i també per tota aquesta gent de la Romeria de Pineda Montserrat, reforçant el vincle entre tradició, fe i orgull de poble en una visita històrica el dia 10 de juny al Papa a Catalunya. Avui ho compartim al Sortim.
0: Sortim a Ràdio Pineda.
1: Saludem a l'Eli Pereira, directora de la Coral Juvenil Santa Maria. Molt bon dia, Eli.
8: Bon dia.
1: Molt ben acompanyada que vens per dos joves cantaires també de la Coral. Qui són?
8: Pues mira, aquí tenim en Derek.
9: Hola, bones.
8: I a l'Alexandra.
10: Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Anem a conèixer-vos una mica més. A veure, Derek, Alexandra, qui sou?
9: Em dic Derek, tinc 22 anys, visc a Pineda i estudio piano i música.
1: I des de quan fa que estàs a la Coral Juvenil?
9: Vaig començar a desembre, perquè escoltant música, escoltant la segona sinfonia de Mahler, que té la coral al final, a l'últim moviment, em van donar ganes d'apuntar-me a un cor.
1: I et vas apuntar a Pineda?
9: Sí.
1: Escolta, el mes de desembre això vol dir que fa res que t'hi has incorporat.
9: Sí.
1: Molt bé. Sí. També tenim l'Alexandra. Bon dia, Alexandra.
10: Hola, bon dia.
1: A veure, explica'ns qui ets.
10: Bé, em dic Alexandra, tinc 18 anys, estic estudiant batxillerat, però vull estudiar psicologia. Porto a la Coral uns 6 anys, perquè vaig assistir a unes colònies de Sant Pere de Riu, crec, que va ser amb unes amigues, ja que jo sóc una nena i sempre he sigut una nena molt artista. M'ha agradat cantar, m'ha agradat actuar, i aleshores vaig anar i em va agradar molt i aquí seguim.
1: Doncs són dos dels cantaires, de les cantaires que formen part de la Coral Juvenil Santa Maria, que aniran a cantar a la Basílica, ni més ni menys que a la Sagrada Família, en la visita històrica, no?, del Papa a Catalunya. Però clar, tot això també coincideix amb un aniversari que celebreu 15 anys, per tant, des d'aquí, primer de tot, felicitats.
11: Gràcies.
10: Moltes gràcies.
9: Gràcies.
1: Una celebració que ara ho deia, no? Coincideix amb un calendari extraordinari de concerts, amb aquest gran regal, no? Que teniu l'oportunitat d'anar a cantar davant del Papa.
11: Sí, la veritat que, bueno, estem, jo crec que abrumats i encara no conscients del que representa fer això. Però, bueno, superagraïts.
1: Ara ho explicarem, però és una visita, no?, històrica del Papa a Catalunya, que també passarà per Montserrat, i en aquest cas aquí tenim representació de la Romeria de Pineda de Montserrat, que també hi seran. Ens acompanya el Pere Garriga. Bon dia, Pere.
12: Hola, bon dia.
1: Bé, per vosaltres també suposo que és important, no?, poder-hi ser en aquesta visita que farà el pontífex a Montserrat.
12: Bé, sempre és important anar a Montserrat, i sempre és important poder gaudir de moments excepcionals.
1: Em comentaves abans, Pere, que personalment per tu és una visita molt especial.
12: Sí, per mi és una visita especial perquè la darrera vegada que un sant pare va pujar a Montserrat, que realment va ser el pare Boitiua, no?, o Joan Pau II, jo era a Montserrat de servei d'ordre.
1: Què vol dir servei d'ordre?
12: Doncs jo aquesta vegada no sé com ho hauran muntat, però quan el Sant Pare va pujar l'altra vegada, les places es van sectoritzar per poder controlar el flux de gent que hi havia, que hi hagués la gent que tocava, i llavors hi havia d'haver-hi un agent que anés controlant si la gent que pujava anava al sector que li corresponia o no, i que si algú, doncs, necessitava ajuda, doncs que hi hagués algú que els pogués ajudar. I aquesta era la nostra funció. Això era una feina que feien els agrupaments escoltes de la demarcació de Barcelona i de Girona, i jo en aquells moments, no sé si era pioner o ja era cap, no recordo gaire quina era la meva funció, però vaig pujar com a escolta a fer de servei d'ordre, sí, sí.
1: La visita del Papa a Catalunya genera molta expectació. Visitarà, de fet, dos llocs icònics, no?, com són Montserrat i la Sagrada Família. Montserrat com a símbol espiritual identitari de Catalunya i la Sagrada Família com a obra universal de Gaudí, no?, i també referent religiós i cultural. Això donarà també una projecció mundial al patrimoni i a la cultura catalana, no?, i en aquest cas, doncs, amb aquestes dues visites tan destacades, que també hi haurà presència pinedenca, començant, com ara dèiem, per la Sagrada Família, amb aquesta missa cantada, on també hi seran aquests cantaires, aquestes cantaires de la Coral Juvenil Santa Maria. Eli, explica'ns una mica com ha anat tot això.
11: Doncs la Coral Juvenil pertany a la Federació Catalana de Puericantores i aleshores, pues, es va demanar des de Sagrada Família la participació de la Federació i llavors, pues, això, com a membres de la Federació, pues, van participar i la veritat que és que és un plaer, però és que són 1.200 persones cantant allà i de la federació serem un total de 30 cantaires, però d'aquests 30 hem hagut d'escollir 7 cantaires de cada cor perquè l'aforament, o sigui, ens deixaven 30 i vam fer des de federació dir, bueno, doncs dividim entre 4 més Lleida, que són 2 cantaires, i això, només hem pogut anar 7 dels cantaires de la juvenil. Però sí que és cert que realment, perquè és un acte entre setmana, hi ha assajos por doquier, i realment teníem 8 persones que podien anar de la juvenil. Llavors, aquesta octava, que em sobrava, per dir d'alguna manera, no?, encara que no em sobra ningú de la juvenil, pues, la vaig ficar en un altre acte de l'avinguda del Papa de Roma, que és que el dia 9, el dia abans de Sagrada Família, es farà un concert a l'estadi de Montjuïc i s'ha creat un cor, també des de federació, de 32 cantaires, i bueno, cantarem allà amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona i també vindrà en Sergio Dalma perquè cantarà amb l'Escolania de Montserrat, que també estaran allà, i bueno, i aquesta octava noia, pues, cantaran allà, i bueno, d'aquí també participaran Derek, cantant allà a Montjuïc.

0: de Pineda, a part d'Enderec, jo també cantaré, eh? I la Mireia, que és l'altra noia, que som de la juvenil, també vindrà una mare d'una de les nenes i vindrà la Sandra Pérez, eh? Que... Bueno, em matarà, si no li
1: dic. No, la Sandra canta molt bé. A més, oh, ser tant. Regidora, canta molt, molt bé.
0: Mira, jo quan havíem de formar el cor, va ser una de les persones que vaig pensar, digue-li. I va acceptar, i bé. I, bueno, doncs pues això. Nosaltres cinc tindrem aquesta representació dintre de Montjuïc, en allà.
1: Què són puericantores? Ho dic perquè ho anomeneu molt i no sabem qui és, no?, aquesta entitat...
0: Sí, la Federació dels Puericantores realment té cabuda a nivell mundial. A tots els països hi ha Federació de Puericantores. I, bueno, és una federació que té, bueno, centos de anys d'aquesto de... I, bueno, pues això, es tracta d'una federació on els nanos canten, intentem fer trobades nacionals, internacionals, i ficar el món coral com a, saps, primera
1: plana. Per tant, aplega, diguéssim, la federació aplega totes les corals de Catalunya, Espanya i el món?
0: Sí.
1: Seria
0: sí, correcte. Inclús, una anècdota és que tenim Federació Catalana de Puericantores i després està la Federació Espanyola de Puericantores. Estem molt ben avinguts, però estem separats. Però estem tan ben avinguts que fins i tot la Federació Espanyola, a l'octubre, farà una trobada nacional a Menorca i ens ha convidat i, evidentment, hi
1: també
0: serem allà.
1: També hi anireu. Escolta, Derek, tu que sí. Formaràs part d'aquest conjunt, no?, de cantaires dels Puericantores, sí. Que estareu a Montjuïc en aquest concert, què significa per tu ser-hi?
2: Bueno, em fa molta il·lusió perquè al final és un event històric que fa des de 150 anys que s'està construint la Sagrada Família i estar el dia de la inauguració i veure el Papa i cantar, pues, pot ser, bueno, serà espectacular.
1: Clar, deu imposar, sí. No? Suposo.
2: Sí.
1: Una mica què et passa pel cap?
2: Bueno, jo estic content i crec que serà molt divertit i ho recordaré per tota la vida.
1: M'imagino que ja esteu assajant,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Que ens podeu avançar alguna cosa?
0: Ui, no, mira, només avançaré, però no puc dir molt, que el dia de la missa de Sagrada Família amb el Papa...
1: El dia 10,
0: clar,
1: eh?
0: El dia 10. Clar, l'aforament que entra a Sagrada Família allà està, bueno, amb comptagotes, però amb comptagotes. I no tenim ni tan sols acompanyants perquè no podem. Però llavors, com es fa un dispositiu perquè la gent des de fora... al carrer pugui veure el que passa dintre, diré que aquesta gent que està fora, després de que acabi la missa, els hi farem una petita sorpresa.
1: Bé, doncs ja ens arribaran totes aquestes sorpreses. De fet, tenim un company d'aquí a la ràdio que pujarà amb la Romeria a Montserrat. Per tant, el tindrem una mica de reporter a veure què pot traslladar-nos també una mica des de Montserrat aquesta visita històrica del Papa, que ara de seguida també ho comentarem amb en Pere Garriga.

0: podria dir, però crec que és un pas molt gran per la nostra coral, és una oportunitat també. Aquestes coses al final les pots agafar d'una manera positiva i és que és un honor. Un honor per part de tota la coral, al final.
1: No, també, sí, estar allà i participar en aquest event i ser part d'aquestes 1.200 persones, pues...
2: Clar, i canteu, és que canteu amb l'Escolania, canteu sí. Junts amb l'Escolania i molts més cantaires d'arreu de Catalunya.
1: Sí.
3: Sí, sí. Bueno, jo arribo a un punt que estic tan orgullosa de la juvenil, que no és que l'Escolania canti amb nosaltres, és que l'Escolania té l'honor
0: de poder cantar amb nosaltres.
3: Exacte.
4: La veritat és que molt contenta poder participar en aquest concert del 9 de juny a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Doncs és una oportunitat, i és una oportunitat que vull agrair també a les persones que van pensar en mi, a l'Eli, la Sònia, a diferents persones que van contactar. Escolta, Sandra, per què no vens i participes amb nosaltres i cantes amb nosaltres en aquest concert? La veritat és que els agraeixo l'oportunitat, crec que serà una data assenyalada i que disfrutarem moltíssim, moltíssim. Ja havia pogut participar en altres concerts com a Puricantore fa molts anys ja, però la veritat és que bé, és una oportunitat i segur que ho disfrutarem.

0: Sortim a Ràdio Pineda.
1: Per mi és tot un orgull poder representar a totes les corals i escolanies que formen la federació en el món cultural del país, així com dins de la Federació Internacional de Pericantores. També és un reconeixement a la feina feta per la juvenil durant tots aquests anys, amb la Eli al capdavant, amb en Pere i amb tots els cantaires que formen la juvenil.

0: ja sé que el repertori no me l'explicareu. Estaria molt bé també conèixer una mica com us esteu preparant, no?, davant d'aquest repte, el dia 9 a Montjuïc, el dia 10 cantant a la mateixa basílica. Com s'està preparant la Coral Juvenil per aquests dos concerts tan importants?
1: Bueno, clar, a veure, Montjuïc és més separat perquè de la Juvenil només hi ha dos cantaires, uh-huh. Llavors es fan assajos a part, que els fem a Granollers perquè la majoria dels cantaires són d'allà, llavors per facilitat pues anem allà. I després pues el tema de missa de Sagrada Família pues ho fem dintre del nostre sac de dissabte, que ara és com tenim massa feina perquè entre Sagrada Família, aniversari i de tot, però arribarem.
0: Com serà, no?, el repertori de cançons, estil, perquè ja sé que tot és molt sorpresa i, per tant, volem conservar també aquest efecte, no? Però com serà aquest repertori de cançons, no?, que s'està preparant per la visita del Papa a la Sagrada Família?
1: Bueno, a veure, a Sagrada Família, com és la missa cantada, doncs són les parts de la missa que cantem, i evidentment, aquí ho avanço perquè és de lògica, que l'últim cant serà el Virolai, ja que està l'Escolania. I bueno, i els altres cants doncs són repertori, això, no? Doncs repertori cristià i repertori enfocat doncs al Papa.
0: Alexandra, Derek, vosaltres com afronteu aquests dies aquests assajos? Com un assaig més?
2: Sí, però bueno, sí. Intentem ser conscients de la gravetat positiva, diguem-ne, de l'assumpte, no? Al final anem a cantar davant del Papa. O sigui, la frase és maca,
3: sí,
2: saps?
3: Sí.
2: Aleshores, sí, és un assaig més, evidentment, i posem igual el mateix esforç, sempre, uh-huh. Però és això. Al final.
4: Sí, bueno, fem els assaigs també com cada dissabte, però amb aquestes cançons que cantarem aquí.

0: aquest dia, sí.
1: Pere, clar, la Coral Juvenil Santa Maria, cantant en aquest cas a la Basílica i també a Montjuïc a la visita del Papa, vosaltres que estareu a Montserrat, bé, explica'ns també una mica aquest testimoni, no?, i sobretot reforçant aquest vincle de Pineda amb Montserrat, en aquest cas amb una visita tan important com la del Papa. Havíeu d'estar allà, no?
2: Montserrat així ho ha cregut, per això hi som, no? Hem de dir, o si fem una mica honor a la veritat, és que la romeria de Pineda té uns vincles, jo diria que com a mínim importants, amb Montserrat o a la part de pastoral de Montserrat, per ser més concrets, no? Hem de dir que la romeria, totes les romeries tenen un rector i nosaltres som la secció que confirma la regla. El rector de la romeria de Pineda és el pare Joan Maria Maiol, rector de la Basílica de Montserrat. Com a excepció, i ho deixarem aquí perquè seria molt llarg d'explicar, i això fa doncs, que nosaltres tinguem, ho comentem sempre amb el cap de la romeria, no?, que se'ns miri diferents. O sigui, la nostra romeria se li permeten coses que potser a altres romeries no se'ls hi permetria, només pel fet de que el nostre rector és el responsable de totes les romeries de Montserrat.
1: Vaja, però el tractament sí que més o menys serà el mateix
2: que
1: les altres romeries.
2: I aleshores el tractament és el mateix que tothom, però quan surt un carmel, evidentment tots els pares se'n recorden dels fills.
1: Pere, què significa per vosaltres aquesta visita del Papa, no?, a Montserrat, el fet que moltes romeries de Catalunya que cada any van a Montserrat, doncs aquell dia també hi seran, hi haurà moltíssima gent a la muntanya, no?, allà a Montserrat. Una mica com ho esteu vivint vosaltres?
2: Bé, mira, jo una mica et podria parlar del que jo em puc imaginar, perquè verdaderament no sabem com serà ni com es desenvoluparà, no? Jo m'amunto la meva pel·lícula i imagino que la cosa anirà bastant per l'estil de l'altra vegada, no? L'altra vegada jo tenia un paper més o menys actiu, on em podia bellugar força per les instal·lacions a Montserrat, aquest vol no, i vaig com a convidat, per tant, m'imagino que haurem de deixar el cotxe baix, haurem de pujar amb cremallera. Quan sortim del cremallera ja de dret trobarem una gent que ens encaminarà cap a la secció de la plaça que ens toqui, anirem en aquella secció, que sí, hem de dir és que, bueno, que quedarem en aquella secció, és a dir, que el Sant Pare el veurem passar de lluny. Sí que és cert que podrem veure tot l'acte litúrgic amb unes pantalles gegants que hi hauran a la façana principal del monestir, i on nosaltres, des de les places, podrem gaudir i participar d'aquest acte litúrgic. Poca cosa més, i si t'explico massa cosa més, t'enganyaré, perquè no ho sabem.
1: No,
2: el tema és que hi anem perquè des de Pastoral de Montserrat s'ha convidat a totes les romeries, aquells romeus que vulguin pujar, i nosaltres com a romeria de Pineda doncs hi ha un nombre de gent doncs que ha cregut oportú pujar a Montserrat aquesta diada i a ser-hi present. És evident que hi haurà molta aglomeració de gent i com a conseqüència hi ha d'haver-hi un dispositiu molt ben muntat. Jo crec que serà així. Montserrat amb això sempre ha estat un 10, i que el Sant Pare el veurem, però el veurem passar de lluny, eh?
1: Què n'espereu d'aquesta visita, Pere?
2: Bueno, pràcticament no, l'únic que en podem esperar és la satisfacció d'haver-hi estat, de poder dir, aquell dia jo hi vaig ser. Ja et dic, tot passarà dins la basílica, a dins la basílica tenen els seus protocols amb els seus tempos marcats, i aquí s'acabarà. Et puc explicar una anècdota de l'altra vegada com va venir el Sant Pare?
1: Sí.
2: L'altra vegada com va venir el Sant Pare, a la Mare de Déu li va portar dos regals. Li va portar una rosa d'or i un tipus de pedreria vermell, no sé exactament quin és, i va portar una casulla. Quan el Sant Pare va fer l'entrega de la casulla, al costat de la casulla va deixar un sobre, que ningú es va atrevir a tocar aquell sobre fins que el Sant Pare no va ser fora. I tothom especulava a veure què coi diria aquell sobre. i quan varen obrir el sobre posava renteu amb sec. Vull dir, què pot passar? Anècdotes 25.000. Experiències, ja no en parlem, perquè cada persona és un món, cada món ho viu d'una manera, i nosaltres, que som uns enamorats de la Mare de Déu, el fet de que la representació més important de la fe religiosa a la Terra vagi a visitar la nostra Mare de Déu, doncs ja ho diu tot, no?

0: I ara pensava, Eli, quin regal d'aniversari per aquests 15 anys que us han donat poder cantar davant la Basílica, poder cantar amb un juïc, poder cantar davant de tanta gent i davant del Papa.
1: Sí, és un regal molt gran, però jo sempre penso el mateix. Per mi el regal més gran és la mateixa coral. Sí, vull dir, per mi cadascun dels seus cantaires de la juvenil són el meu pilar. Realment són qui fan que cada dia m'aixequi i que cada dia faci coses.
0: Quin balanç en feu d'aquests 15 anys d'història de la coral juvenil?
1: Bueno, pues, a veure, és un balanç positiu. Potser ara no és que siguem molts cantaires, però poder som els més avinguts, no? És a dir, hem tingut anys on hem sigut 30-35 cantaires, però potser no, el nivell no era el que tenim ara. O sigui, ara som 12, en canvi, bueno, cantem a tres veus i pràcticament cadascú pot fer qualsevol de les tres veus. I la veritat que el nivell és molt més alt en aquests 15 anys.
0: Alexandra, Derek, vosaltres que formeu part de la coral, no? També explicar una mica la vostra experiència, el fet de l'Alexandra doncs, de durar tots aquests anys, no? Des de ben petita ja que hi ets, i el Derek que s'acaba d'incorporar el mes de desembre a la coral juvenil, bé, amb el que ara estàvem explicant, amb motiu d'aquest aniversari, vosaltres com ho viviu des del vostre punt de vista, no? El fet de formar part d'una coral tan bonica com la vostra.
2: Sí. Bueno, jo encara estic aprenent bastant perquè porto molt poc des de desembre, però l'experiència està sent... Bueno, jo a ells m'ho passo molt bé. I així, bueno, és una comunitat. Ens divertim molt entre nosaltres i fem bromes i cantem.
0: Ets l'únic noi?
2: Sí. I el pianista, i en Pere.
0: Què els hi diries als nois que, com tu, no, s'han decidit a formar part de la coral juvenil? Perquè sempre els grups corals fan sempre crides perquè els homes s'hi apuntin, o els nois, en aquest cas, s'hi apuntin. Tu què els hi diries?
2: Bueno, que si li s'agrada la música i cantar, sempre és bé i s'ho passaran molt bé.
0: Sí. Alexandra, i el teu cas, una mica com ho vius tu? Que ja portes 5-6 anys, eh?
3: Sí, porto 6 anys, sí. Al final, al llarg dels anys, vius tantes experiències... Bueno, ja em queden, perquè tinc 18 anys només. Però vius tantes experiències, almenys a la coral, que de cop ara parem, estem parlant d'això, de lo de Sagrada Família, de que un dia això, l'altre dia l'altre, que clar, dius, ui... Com hem avançat, quantes coses han passat fins a arribar a aquest punt. Llavors, o sigui, jo ho he passat com una evolució gegant, he crescut a la coral, al final, des de la meva preadolescència, infància, per així dir-ho, fins ara, que tinc 18 anys, i cada pas ha sigut un aprenentatge i a dia d'avui segueix sent un aprenentatge.
0: Canteu, feu concerts, aneu de colònies, us ho passeu bé, no? Canteu també a la missa de la 2, que també us hem anat veient.
3: Sí.
0: Per tant, esteu vivint experiències, clar, molt enriquidores, no? També per vosaltres.
3: Cada experiència és més enriquidora que l'anterior, perquè cap experiència és igual. O sigui, per molt que, per exemple, a la missa de la 2 hem anat unes quantes vegades, però cada cop és diferent, amb una experiència diferent, amb una sensació diferent, i jo almenys personalment, cada cop que hi vaig, al saber que és una missa que surt a la tele, em poso nerviosa igualment, i encara que hagi anat com, no sé, hauré tres o més cops, més cops.
1: Bueno, i també que expliquin, que no només acabem ara aquí a Sagrada Família, que després al juliol tenim més coses i a l'octubre també.
3: Al juliol tenim una trobada a Lleida, a Nacional de Corals, i a l'octubre anem a Menorca també, que ens convida la Federació Espanyola. Un honor. O sigui, veus, és tot l'any fins octubre fent coses.
0: Clar, són totes aquestes oportunitats, no?, que se'ls ofereix a aquests joves, a la gent, ja dic, els que formeu part d'entitats i teniu l'oportunitat d'anar sortint i d'anar aprenent i d'anar creixent, no?, però en el cas de la gent més jove, Eli, també la importància i posar en valor el que va més enllà, no?, de l'activitat pròpia d'aquella entitat, en aquest cas d'una coral.
1: Sí, perquè, a veure, jo, de veritat, faig una crida a tots els joves, no?, de Pineda, que vulguin formar part de la coral. És una activitat gratuïta que fem dissabtes de 3:30 a 5. I a veure, que poden vindre a provar i si no els agrada no passa res, vull dir, no serien els primers, però és una experiència que jo crec que haurien de provar. No es tracta de que canti superbé, vull dir, el cant s'aprèn, no? I és una cosa més com que tu et sentis, pues, part del grup. I la veritat que sempre penso el mateix, dient, amb la de coses que fem, activitats que fem, dius que és gratuït. I em sembla com que a la gent, potser als joves els hi costa vindre, no? No ho entenc encara per què.
0: Doncs us animem i fem també la crida perquè us hi apunteu a la Coral Juvenil Santa Maria, que, com ara dèiem, esteu celebrant aquests 15 anys, aneu a Lleida, aneu a Menorca. El més important, m'imagino que és aquest concert que esteu preparant per celebrar aquest aniversari a Pineda. Quan el fareu?
3: El 31 de maig, a les 6 de la tarda, fem aquest concert tan especial per nosaltres a l'església d'aquí Pineda.
0: Què ens podeu avançar del repertori que esteu preparant pel concert a Pineda?
1: Bueno, a veure, el repertori són peces noves que hem fet i, bueno, hi ha algunes que hem recuperat que són molt icòniques d'aquests 15 anys i també hem enredat en Derek, que és el nou, doncs, pues, clar, perquè ell, com toca el piano i la guitarra, doncs sí. Pues, li vaig dir, escolta'm, t'atreveixes a tocar l'ukelele? I em va dir, ja veurem. Doncs pues, sí, doncs sí. Pues, toca l'ukelele en una peça, que és una peça maori, i bueno, i anem fent. O sigui, tindrem aquell concert, sobretot les peces, és multilingüe, perquè sí, cantem en maori, cantem en anglès, en africà, vull dir, cantem aquí en tot.
0: Amb música en directe, no?, també.
1: Ah, clar, perquè nosaltres tenim la immensa sort de tenir el nostre gran pianista, Pere Nieto, que des d'aquí li donem una abraçada molt forta, i que, bueno, que és això, no?, que sense ell seria molt complicat. Dic que si algun infant de Pineda, o no de Pineda, és igual, vol formar part de la coral, només ha de vindre dissabte a 3:45 a la parròquia, que ja hi serem, i que, bueno, que provi. Vull dir, no és una cosa que entrin i ja no puguin sortir. És a dir, vinguin, provin, i si agrada bé, i si no agrada, doncs ja està. Però els animo a participar perquè realment val la pena.
0: Pere, vosaltres, com a Romeria de Montserrat, no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis afegir.
4: Bé, no, nosaltres com a Romeria anirem a fer acte de presència, portarem el testimoni de casa nostra, I poca cosa més, vull dir, no... Tampoc tenim cap altra pretensió, eh?
0: Molt bé, Pere, doncs ens ha fet moltíssima il·lusió que també hàgiu vingut a tota la gent que formeu part de la Romeria de Pineda Montserrat, i estem segurs, doncs, això, no?, que amb la força de la gent, tant amb el talent jove de la Coral Juvenil com aquesta tradició viva i aquest vincle tan, tan bonic que tenim des de fa anys amb Montserrat a través de la Romeria de Pineda, desitjar-vos que passeu un dia fantàstic, que ho gaudiu i transmetre'ns tots aquests sentiments. Gràcies per venir, que ho disfruteu, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies.
5: Sortim a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. Són les dues. Notícies.
6: L'Ajuntament de Pineda ha tapiat d'ofici l'edifici de la Guingueta abandonada a la platja de Poblenou, que està declarada en ruïna. Els Mossos d'Esquadra i la policia local han desallotjat les dues persones que eren a dins d'aquest immoble. La brigada municipal, mentrestant, ha tapiat porta i finestres de forma preventiva. L'Ajuntament de Pineda, per tant, ha procedit a tapiar d'ofici aquest edifici com a conseqüència d'una declaració que han fet els serveis tècnics municipals també per motius de seguretat. Hi havia dues persones a l'immoble que van ser desallotjades. I avui recordem, hi ha una campanya de vacunació contra la pneumònia al CAP de Pineda, Poblenou i Santa Susanna. L'actuació està adreçada a la població més gran de 65 anys, sense necessitat de cita prèvia. Com diem, aquesta actuació es fa al CAP de Pineda, també el dispensari de Poblenou i el de Santa Susanna en horari de matí i de tarda. Ràdio Pineda posa en marxa un nou cicle d'entrevistes dels portaveus dels grups polítics municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. En aquesta ocasió es farà coincidint amb l'inici del compte enrere per a les eleccions municipals de 2027. Les entrevistes començaran dilluns. Es faran de dilluns a divendres, a partir de 8:45 del matí. També els podreu escoltar a radiopineda.cat. Concentració de rebuig a la celebració del festival Chaos in the Sun, que tornarà a Santa Susanna aquest mes de maig. Una nova edició d'aquest festival neonazi que ha tornat a generar preocupació a l'Alt Maresme. L'esdeveniment està previst el darrer cap de setmana de maig en una finca privada. El col·lectiu Alt Maresme Antifeixista ha convocat un acte de protesta avui divendres a 8:45, justament davant de l'estació de tren de Santa Susanna. Reclama la il·legalització d'aquest festival. Recordem que l'Ajuntament de Santa Susanna assegura que no té eines jurídiques per prohibir aquesta activitat que es fa en una finca privada. També us destaquem avui que el barri de Can Feliu de Manola ho té tot a punt aquest dissabte per fer una bunyolada popular al parc de Can Feliu de Manola. L'associació de veïns anima a tothom a participar i a gaudir d'un ambient familiar a partir de les 5 de la tarda. I serà un cap de setmana intens pel Racing Pineda amb diversos compromisos de competició. Serà un cap de setmana clau per continuar sumant i consolidar les bones sensacions en el tram final de la temporada. Mentrestant, el futsal Pineda afronta també un cap de setmana carregat de partits tant dissabte com diumenge. Dos dies clau pel futsal, que buscarà sumar victòries. Trobareu tot el calendari a radiopineda.cat. Atenció amb el temps, perquè durant tot el dia d'avui podem anar sumant litres amb el pas de les hores, situació en què no acaba de fer net. Per tant, avui, temperatures clarament més baixes i un dia, doncs, passat per aigua a bona part de l'Alt Maresme, però també a les comarques properes. Destacar també que demà el temps tindrà tendència clara a millorar, però les temperatures continuaran fresquetes. I diumenge també serà una situació força variable, però en principi sense pluges. És tot, més informació d'aquí una hora.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 3. Notícies.
1: Bona tarda. Continua avui la campanya de vacunació contra la pneumònia al CAP de Pineda, però també a Poblenou i a Santa Susanna, sobretot adreçat a les persones més grans de 65 anys, sense necessitat de tenir cita prèvia. L'actuació, com diem, es fa al CAP de Pineda, també al dispensari a Poblenou o al de Santa Susanna, també en horari d'aquesta mateixa tarda, des de les 3 fins les 7 de la tarda. Recordem que la vacunació contra la pneumònia és clau per prevenir infeccions greus als pulmons, reduir també el risc de complicacions respiratòries, és sobretot en el col·lectiu de la gent gran, doncs un dels col·lectius més vulnerables davant del pneumococ. A més, la vacuna contribueix a disminuir les hospitalitzacions. Ràdio Pineda començarà la setmana que ve un nou cicle d'entrevistes amb els portaveus dels grups polítics municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. Es farà coincidint amb l'inici del compte enrere per les eleccions de l'any que ve. Les entrevistes es faran cada matí quan faltin 20 minuts per les 9 del matí. Es faran en directe. Cada jornada es dedicarà a un representant polític diferent. Començarem, com diem, el proper dilluns. De l'àmbit de la cultura, destaquem que el prestigiós taller Casserres restaura els gegants de Pineda, Guerau I i Ermessenda de Montsoriu. Ja tornen a ser a casa després d'una restauració integral en aquest prestigiós taller Casserres que es troba a Solsona. L'última restauració es va fer l'any 2018. Ara es podran veure unes figures i totes les peces de metall totalment renovades amb un rostre molt acurat. La intervenció s'ha pogut fer també gràcies a l'Ajuntament de Pineda, perquè els gegants formen part del patrimoni cultural del municipi. També gràcies a la colla de geganters i grallers de Pineda. Val a dir, doncs, que la colla es prepara per continuar la seva temporada. Justament aquest proper cap de setmana, els gegants viatgen fins a Ripoll. Visitaran uns gegants que daten de l'any 1945, que, per cert, es podrà veure també a Pineda durant la Festa Major. Recordem que els gegants de Pineda enguany celebren els seus 40 anys. I Pineda acollirà per primera vegada el Pint of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència a les cafeteries. En el cas de Pineda es farà dimarts que ve al Cafè L'Havana, al carrer Moragues i Barret. Comptarà amb la participació d'investigadors que compartiran els seus coneixements en un ambient informal. I serà, entre d'altres, el pinedenc Albert Renyer, que parlarà del fitoplàncton marí i com aquest influeix en les nostres platges i també en el medi ambient. Recordeu que això serà dimarts vinent a les 7 de la tarda. Us en parlarem aquests propers dies a Ràdio Pineda. I avui també destaquem que els Catarres ja han estrenat el vídeo que s'ha rodat recentment a Sant Pol. Es va registrar recentment en el poble, que es va convertir en escenari d'aquest projecte d'aquest popular grup català. El videoclip ja comença a córrer a través de les xarxes socials. Cap de setmana variable, tardes més ennuvolades, però els matins farà força sol. Però atenció, perquè aquesta tarda arriba una glopada freda, per tant, les nuvolades poden ser més destacades, arribant novament al Maresme amb noves pluges, i l'aire cada cop serà de més fred. Al final de la jornada, la temperatura, atenció, caurà en picat. Es podria dir que l'ambient serà a gairebé hivernal arreu del país. És tot, tindreu més notícies d'aquí a una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha tapiat d'ofici l'edifici de la Guingueta abandonada a la platja de Poblenou, que està declarada en ruïna. Els Mossos d'Esquadra i la policia local han desallotjat les dues persones que eren a dins d'aquest immoble. La brigada municipal, mentrestant, ha tapiat porta i finestres de forma preventiva. L'Ajuntament de Pineda, per tant, ha procedit a tapiar d'ofici aquest edifici com a conseqüència d'una declaració que han fet els serveis tècnics municipals també per motius de seguretat. Hi havia dues persones a l'immoble que van ser desallotjades. I avui recordem, hi ha una campanya de vacunació contra la pneumònia al CAP de Pineda, Poblenou i Santa Susanna. L'actuació està adreçada a la població més gran de 65 anys, sense necessitat de cita prèvia. Com diem, aquesta actuació es fa al CAP de Pineda, també el dispensari de Poblenou i el de Santa Susanna en horari de matí i de tarda. Ràdio Pineda posa en marxa un nou cicle d'entrevistes dels portaveus dels grups polítics municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. En aquesta ocasió es farà coincidint amb l'inici del compte enrere per a les eleccions municipals de 2027. Les entrevistes començaran dilluns. Es faran de dilluns a divendres, a partir de 8:45 del matí. També els podreu escoltar a radiopineda.cat. Concentració de rebuig a la celebració del festival Chaos in the Sun, que tornarà a Santa Susanna aquest mes de maig. Una nova edició d'aquest festival neonazi que ha tornat a generar preocupació a l'Alt Maresme. L'esdeveniment està previst el darrer cap de setmana de maig en una finca privada. El col·lectiu Alt Maresme Antifeixista ha convocat un acte de protesta avui divendres a 8:45, justament davant de l'estació de tren de Santa Susanna. Reclama la il·legalització d'aquest festival. Recordem que l'Ajuntament de Santa Susanna assegura que no té eines jurídiques per prohibir aquesta activitat que es fa en una finca privada. També us destaquem avui que el barri de Can Feliu de Manola ho té tot a punt aquest dissabte per fer una bunyolada popular al parc de Can Feliu de Manola. L'associació de veïns anima a tothom a participar i a gaudir d'un ambient familiar a partir de les 5 de la tarda. I serà un cap de setmana intens pel Racing Pineda amb diversos compromisos de competició. Serà un cap de setmana clau per continuar sumant i consolidar les bones sensacions en el tram final de la temporada. Mentrestant, el futsal Pineda afronta també un cap de setmana carregat de partits tant dissabte com diumenge. Dos dies clau pel futsal, que buscarà sumar victòries. Trobareu tot el calendari a radiopineda.cat. Atenció amb el temps, perquè durant tot el dia d'avui podem anar sumant litres amb el pas de les hores, situació en què no acaba de fer net. Per tant, avui, temperatures clarament més baixes i un dia, doncs, passat per aigua a bona part de l'Alt Maresme, però també a les comarques properes. Destacar també que demà el temps tindrà tendència clara a millorar, però les temperatures continuaran fresquetes. I diumenge també serà una situació força variable, però en principi sense pluges. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en

0: Gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termodur, el riarany dels frares 7 i 8 de Pineda i a termodur.com.
1: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a... Radio Pineda.

Són les 5. Notícies. Bona tarda. Continua avui la campanya de vacunació contra la pneumònia al CAP de Pineda, però també a Poblenou i a Santa Susanna. Sobretot adreçat a les persones més grans de 65 anys, sense necessitat de tenir cita prèvia. L'actuació, com diem, es fa al CAP de Pineda, també al dispensari a Poblenou o al de Santa Susanna. També en horari d'aquesta mateixa tarda, des de les 3 fins les 7 de la tarda. Recordem que la vacunació contra la pneumònia és clau per prevenir infeccions greus als pulmons, reduir també el risc de complicacions respiratòries, és sobretot en el col·lectiu de la gent gran, doncs un dels col·lectius més vulnerables davant del pneumococ. A més, la vacuna contribueix a disminuir les hospitalitzacions. Ràdio Pineda començarà la setmana que ve un nou cicle d'entrevistes amb els portaveus dels grups polítics municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. Es farà coincidint amb l'inici del compte enrere per les eleccions de l'any que ve. Les entrevistes es faran cada matí quan faltin 20 minuts per les 9 del matí. Es faran en directe. Cada jornada es dedicarà a un representant polític diferent. Començarem, com diem, el proper dilluns. De l'àmbit de la cultura, destaquem que el prestigiós taller Casserres restaura els gegants de Pineda, Guerau I i Ermessenda de Montsoriu. Ja tornen a ser a casa després d'una restauració integral en aquest prestigiós taller Casserres que es troba a Solsona. L'última restauració es va fer l'any 2018. Ara es podran veure unes figures i totes les peces de metall totalment renovades amb un rostre molt acurat. La intervenció s'ha pogut fer també gràcies a l'Ajuntament de Pineda, perquè els gegants formen part del patrimoni cultural del municipi. També gràcies a la colla de geganters i grallers de Pineda. Val a dir, doncs, que la colla es prepara per continuar la seva temporada. Justament aquest proper cap de setmana, els gegants viatgen fins a Ripoll. Visitaran uns gegants que daten de l'any 1945, que, per cert, es podrà veure també a Pineda durant la Festa Major. Recordem que els gegants de Pineda enguany celebren els seus 40 anys. I Pineda acollirà per primera vegada el Pint of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència a les cafeteries. En el cas de Pineda es farà dimarts que ve al Cafè L'Havana, al carrer Moragues i Barret. Comptarà amb la participació d'investigadors que compartiran els seus coneixements en un ambient informal. I serà, entre d'altres, el pinedenc Albert Renyer, que parlarà del fitoplàncton marí i com aquest influeix en les nostres platges i també en el medi ambient. Recordeu que això serà dimarts vinent a les 7 de la tarda. Us en parlarem aquests propers dies a Ràdio Pineda. I avui també destaquem que els Catarres ja han estrenat el vídeo que s'ha rodat recentment a Sant Pol. Es va registrar recentment en el poble, que es va convertir en escenari d'aquest projecte d'aquest popular grup català. El videoclip ja comença a córrer a través de les xarxes socials. Cap de setmana variable, tardes més ennuvolades, però els matins farà força sol. Però atenció, perquè aquesta tarda arriba una glopada freda, per tant, les nuvolades poden ser més destacades, arribant novament al Maresme amb noves pluges, i l'aire cada cop serà de més fred. Al final de la jornada, la temperatura, atenció, caurà en picat. Es podria dir que l'ambient serà a gairebé hivernal arreu del país. És tot, tindreu més notícies d'aquí a una hora.

0: si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
0: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Són les 6. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha tapiat d'ofici l'edifici de la Guingueta abandonada a la platja de Poblenou, que està declarada en ruïna. Els Mossos d'Esquadra i la policia local han desallotjat les dues persones que eren a dins d'aquest immoble. La brigada municipal, mentrestant, ha tapiat porta i finestres de forma preventiva. L'Ajuntament de Pineda, per tant, ha procedit a tapiar d'ofici aquest edifici com a conseqüència d'una declaració que han fet els serveis tècnics municipals també per motius de seguretat. Hi havia dues persones a l'immoble que van ser desallotjades. I avui recordem ja una campanya de vacunació contra la pneumònia al CAP de Pineda, Poblenou i Santa Susanna. L'actuació està adreçada a la població més gran de 65 anys, sense necessitat de cita prèvia. Com diem, aquesta actuació es fa al CAP de Pineda, també el dispensari de Poblenou i el de Santa Susanna en horari de matí i de tarda. Ràdio Pineda posa en marxa un nou cicle d'entrevistes dels portaveus dels grups polítics municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. En aquesta ocasió es farà coincidint amb l'inici del compte enrere per les eleccions municipals de 2027. Les entrevistes començaran dilluns. Es faran de dilluns a divendres a partir de 8:45 del matí. També els podreu escoltar a radiopineda.cat. Concentració de rebuig a la celebració del festival Chaos in the Sun, que tornarà a Santa Susanna aquest mes de maig. Una nova edició d'aquest festival neonazi que ha tornat a generar preocupació a l'Alt Maresme. L'esdeveniment està previst el darrer cap de setmana de maig en una finca privada. El col·lectiu Alt Maresme Antifeixista ha convocat un acte de protesta avui divendres a 8:45, justament davant de l'estació de tren de Santa Susanna. Reclama la il·legalització d'aquest festival. Recordem que l'Ajuntament de Santa Susanna assegura que no té eines jurídiques per prohibir aquesta activitat que es fa en una finca privada. També us destaquem avui que el barri de Can Feliu de Manola ho té tot a punt aquest dissabte per fer una bunyolada popular al parc de Can Feliu de Manola. L'associació de veïns anima a tothom a participar i a gaudir d'un ambient familiar a partir de les 5 de la tarda. I serà un cap de setmana intens pel Racing Pineda amb diversos compromisos de competició. Serà un cap de setmana clau per continuar sumant i consolidar les bones sensacions en el tram final de la temporada. Mentrestant, el futsal Pineda afronta també un cap de setmana carregat de partits tant dissabte com diumenge. Dos dies clau pel futsal que buscarà sumar victòries. Trobareu tot el calendari a radiopineda.cat. Atenció amb el temps, perquè durant tot el dia d'avui podem anar sumant litres amb el pas de les hores, situació en què no acaba de fer net. Per tant, avui, temperatures clarament més baixes i un dia, doncs, passat per aigua a bona part de l'Alt Maresme, però també a les comarques properes. Destacar també que demà el temps tindrà tendència clara a millorar, però les temperatures continuaran fresquetes. I diumenge també serà una situació força variable, però en principi sense pluges. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: Plans, fotos, que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, Ot DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a... Mega.

0: Avui s'ha fet a Pineda una jornada d'infermeria celebrada per la Corporació de Salut, que volia posar en valor la professió, però també la recerca. L'Auditori de Pineda ha acollit aquest divendres aquesta jornada d'infermeria que organitza la Corporació sota el lema "El valor que ens defineix, la infermeria des de dins". La trobada ha reunit professionals del sector per compartir experiències, coneixement o reflexions. Ha estat inaugurada per la directora d'infermeria, Joana Blázquez, que ha volgut assecar la importància de visibilitzar aquesta feina que sovint és poc reconeguda.
1: El treball d'infermeria moltes vegades queda invisibilitzat. És una tasca que nosaltres fem diàriament, molt quotidianament, però moltes vegades no es visibilitza com hauria de ser, no? Aquest art de cuidar que tenim queda com molt tancat dintre del dia a dia que tenim, no? Llavors, aquesta visibilització dels professionals, tant en la tasca diària, però també amb investigació, amb treballs de recerca, sempre buscant la millora contínua, és el que es vol amb jornades com la que estem avui gaudint. El lema d'aquest any és "El valor que ens defineix", i és la infermeria des de dins. I, sobretot, volem posar en valor tota la tasca diària que fem des de dintre de la corporació, no? I fer aflorar tots els coneixements i tota l'aportació que fan els professionals de la direcció d'infermeria.
0: El programa tenia taules sobre l'experiència del pacient, tècniques o lideratge, casos reals i també innovacions, l'ús de la intel·ligència artificial o la telemedicina. Més enllà de les ponències, la jornada servia per ser un espai de trobada i de cohesió. En declaracions a Ràdio Pineda han posat en valor la professió, han dit que s'ha d'estar orgullosos de la tasca que fan de cura a les persones.
1: El principal missatge és que han de sentir-se molt orgullosos d'allò que fan cada dia, de la professió que han triat, siguin infermeres, TKEs, portalliteres, llevadores, siguin metges. Quan ens dediquem a cuidar a les altres persones, hem d'estar molt orgullosos d'aquesta tasca. I un segon missatge és que també ens hem de cuidar nosaltres, perquè també som persones, no? I moltes vegades deixem el cuidador, i això ens passa quan atenem els pacients, no? Els cuidadors no posem el focus, i en aquest cas els professionals de la direcció d'infermeria som els cuidadors principals de les persones i també ens hem de cuidar.
0: I també afegim que recordeu que avui hi ha una campanya de vacunació contra la pneumònia al CAP de Pineda, Poblenou i Santa Susana, adreçada a la població a partir dels 65 anys sense cita prèvia. L'actuació es fa justament també aquesta tarda, una vacunació clau per prevenir infeccions greus als pulmons, reduir el risc de complicacions respiratòries, sobretot entre la gent gran, un col·lectiu una mica més vulnerable. La vacuna contribueix també a disminuir les hospitalitzacions i la mortalitat. Els professionals sanitaris han recordat la importància d'immunitzar-se per tenir bona salut i prevenir les malalties evitables. Ara parlem de Ràdio Pineda perquè posarà en marxa un nou cicle d'entrevistes amb els portaveus polítics dels grups municipals de l'Ajuntament, coincidint amb l'inici del compte enrere per a les eleccions municipals, que són l'any que ve. Les entrevistes s'emetran de dilluns a divendres a 8:45 del matí, cada dia amb un representant polític diferent. Abordarem l'actualitat municipal, també les línies de treball de cada formació. Les entrevistes es fan per ordre de menys a més representació municipal. Tot plegat començarà dilluns. I avui s'ha convocat una concentració de rebuig a la celebració del festival Chaos in the Sun, que tornarà a Santa Susana a finals del mes de maig. Es farà el mateix emplaçament d'anys anteriors i es considera que reunirà a grups i assistents vinculats a l'extrema dreta europea. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu El Maresme Antifeixista convoca un acte de protesta, com diem, aquest divendres a 8:15 davant de la Torre del Mar a l'estació de Santa Susanna. Reclama la il·legalització del festival, denunciant que la comarca sigui un punt de trobada de moviments ultras. Així volen denunciar-ho. De la seva banda, l'Ajuntament de Santa Susanna assegura que no té eines jurídiques per prohibir aquesta activitat perquè és una finca privada, però ha confirmat que hi haurà desplegament de policia i de Mossos d'Esquadra. Hi haurà controls d'accés i també horaris i de soroll. Hi haurà l'assistència d'unes 100 persones. A Santa Susanna no hi ha hagut incidents a les darreres edicions, però sí que hi ha hagut alguns episodis, per exemple, a Calella, on s'allotgen alguns dels participants d'aquest festival. I de l'àmbit de la cultura, avui us volem destacar que el barri de Can Feliu de Manolo organitza i té tot a punt aquest dissabte per la bunyolada popular que es farà a la plaça del parc de Can Feliu de Manolo i Santana. Els veïns animen a tothom a participar-hi amb un ambient familiar aquest dissabte des de les 5 de la tarda. I mentrestant, els gegants de Pineda tornen a ser a casa després d'una restauració integral al prestigiós taller Casserres de Solsona. L'última restauració es va fer l'any 2018 i ara es poden veure unes figures i totes les peces de metall renovades amb un rostre molt acurat. Recordem figures que es van construir l'any 1986 pel mestre Manel Casserres, que no havien passat per una restauració completa des de feia 8 anys. La intervenció s'ha fet gràcies al suport de l'Ajuntament de Pineda i també de la colla de geganters. Recordem que els gegants formen part del patrimoni cultural pinedenc. Amb aquesta restauració, les figures presentaran ara una imatge millor, tot i que es trobaven en bon estat de conservació en termes generals. Recordem que la colla es prepara per continuar amb la seva temporada. Justament aquest cap de setmana, les gegants de Pineda viatgen fins a Ripoll. Allà visitaran uns gegants de l'any 1945, que es podran veure també a Pineda durant la Festa Major. Recordem que els gegants de Pineda fan 40 anys i els propers mesos es farà una restauració completa també del seu vestuari per commemorar justament aquesta efemèride. Una informació de l'àmbit de la cultura que ara dona pas també a la ciència, perquè Pineda acollirà per primer cop el Pint of Science, una iniciativa internacional que trasllada la ciència a les cafeteries. En el cas de Pineda es farà dimarts que ve al Cafè L'Havana, al carrer Moragues i Barret, amb la participació de diversos investigadors que compartiran els seus coneixements en un ambient informal. Ho ha explicat a Ràdio Pineda l'organitzadora, que és Helena Hernández.
2: Vindrà l'Albert, que ens parlarà del món invisible de les nostres platges, és a dir, dels microorganismes que trobem al mar. També tindrem en David, ens parlarà dels virus a les aigües residuals, de la importància que tenen aquests i què ens poden explicar els virus. I per últim, l'Helena, que ens parlarà del món de l'educació i de la importància que els docents i les docents puguin formar-se abans de començar a exercir a les aules.
0: Tot plegat, com diem, aquest dimarts, des de les 7 de la tarda al Cafè L'Havana, Moragues i Barret, número 57. Us en parlarem aquests propers dies. Per cert que Sant Pol de Mar ha estat protagonista musical dels darrers dies del nou videoclip dels Catarres, enregistrat recentment. Doncs bé, ja s'ha fet públic. Aquest videoclip recull imatges del rodatge que es va dur a terme durant tot un dia en diverses localitzacions de Sant Pol de Mar. Un vídeo que ja està corrent per totes les xarxes socials del nostre país. I el futsal Pineda afronta un cap de setmana carregat de partits tant dissabte com diumenge, dos dies clau pel futsal que buscarà sumar victòries, i també cap de setmana intens pel Racing, que té diversos compromisos de competició, un cap de setmana clau també per continuar sumant. Recordem que també hi ha partits de la UER Pineda. I anem sumant litres de mica en mica amb les pluges que anem tinguent durant tota la jornada d'avui. Encara en podem tenir, doncs, alguns més. Crònica ara de Jordi Pérez.
3: Tindrem aquests núvols durant el dia d'avui. Se seguiran reproduint alguns ruixats, sobretot Maresme, la Selva, costa de la Costa Brava. A la tarda arribarà l'aglopada freda principal, generarà nuvolades convectives que, bé, començaran a descarregar alguns ruixats, algunes tempestes. Localment, xàfecs intensos i amb alguna calamarsada. Ruixats irregulars. No plourà d'un poble a un altre per igual. Per on transiti el nucli tempestuós, doncs pot ser, doncs, contundent, amb xàfecs, i probablement també pugui anar acompanyada de la temuda calamarsa. Vents fluixos tota la jornada, i un cop vagi descarregant, veuran que l'aire ve fred d'hivern. I aquesta és la situació per avui, una situació molt anòmala. Els models avisen que les comarques de Girona, totes les comarques de Girona i fins i tot l'Alt Maresme, avui, degut a la nuvolositat abundant, doncs la temperatura, les màximes, són extremament rares per l'època, per les dates. Demà dissabte se'n retira la inestabilitat, domini del sol, grans clarianes de sol, pot haver alguns núvols baixos costaners, les tardes, amb l'escalfor del sol, doncs creixin nuvolades cap al nord-est, probable que es puguin reproduir alguns ruixadets, però res a veure amb tempestes ni xàfecs molt intensos. Però sí que és veritat que podrà haver alguns ruixats cap a l'interior, que avançada la tarda al vespre podien treure el nas cap a punts costaners de la Costa Brava i fins i tot punts del Maresme. Diumenge pot entrar potser encara una miqueta més d'aire fred en alçada. Tindrem un diumenge variable. A la tarda, de nou, reproduiran segurament algunes nuvolades. Podien descarregar, doncs, alguns ruixadets. I dilluns, podem dir que arriba, podem dir, la traca final d'aquesta situació d'inestabilitat. Perquè dilluns, sí, és veritat, els models ens avisen o apunten que entrarà una nova golpadeta d'aire fred, més contundent, fins i tot, que el cap de setmana, i, per tant, dilluns podia augmentar la inestabilitat, amb més ruixats, fins i tot alguna tempesta, i podia, de nou, estendre's per més zones i fins i tot arribar a zones costaneres. I ja sí, a partir de dimarts, entraran masses càlides d'origen subtropical, s'afectaran la península Ibèrica i s'estendran per tota l'Europa occidental, i això ens fa pensar que de dimarts i en dies posteriors la temperatura farà un salt, anirà pujant de forma molt decidida i parlarem ja de caloreta a mitjans finals de la setmana que ve.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: 94.6 FM.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns 18 de maig amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19.

0: Són les 8. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha tapiat d'ofici l'edifici de la Guingueta abandonada a la platja de Poblenou, que està declarada en ruïna. Els Mossos d'Esquadra i la policia local han desallotjat les dues persones que eren a dins d'aquest immoble. La brigada municipal, mentrestant, ha tapiat porta i finestres de forma preventiva. L'Ajuntament de Pineda, per tant, ha procedit a tapiar d'ofici aquest edifici com a conseqüència d'una declaració que han fet els serveis tècnics municipals també per motius de seguretat. Hi havia dues persones a l'immoble que van ser desallotjades. I avui recordem, hi ha una campanya de vacunació contra la pneumònia al CAP de Pineda, Poblenou i Santa Susanna. L'actuació està adreçada a la població més gran de 65 anys, sense necessitat de cita prèvia. Com diem, aquesta actuació es fa al CAP de Pineda, també el dispensari de Poblenou i el de Santa Susanna en horari de matí i de tarda. Ràdio Pineda posa en marxa un nou cicle d'entrevistes dels portaveus dels grups polítics municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. En aquesta ocasió es farà coincidint amb l'inici del compte enrere per a les eleccions municipals de 2027. Les entrevistes començaran dilluns. Es faran de dilluns a divendres, a partir de 8:45 del matí. També els podreu escoltar a radiopineda.cat. Concentració de rebuig a la celebració del festival Chaos in the Sun, que tornarà a Santa Susanna aquest mes de maig. Una nova edició d'aquest festival neonazi que ha tornat a generar preocupació a l'Alt Maresme. L'esdeveniment està previst el darrer cap de setmana de maig en una finca privada. El col·lectiu Alt Maresme Antifeixista ha convocat un acte de protesta avui divendres a 8:45, justament davant de l'estació de tren de Santa Susanna. Reclama la il·legalització d'aquest festival. Recordem que l'Ajuntament de Santa Susanna assegura que no té eines jurídiques per prohibir aquesta activitat que es fa en una finca privada. També us destaquem avui que el barri de Can Feliu de Manola ho té tot a punt aquest dissabte per fer una bunyolada popular al parc de Can Feliu de Manola. L'associació de veïns anima a tothom a participar i a gaudir d'un ambient familiar a partir de les 5 de la tarda. I serà un cap de setmana intens pel Racing Pineda amb diversos compromisos de competició. Serà un cap de setmana clau per continuar sumant i consolidar les bones sensacions en el tram final de la temporada. Mentrestant, el futsal Pineda afronta també un cap de setmana carregat de partits tant dissabte com diumenge. Dos dies clau pel futsal, que buscarà sumar victòries. Trobareu tot el calendari a radiopineda.cat. Atenció amb el temps, perquè durant tot el dia d'avui podem anar sumant litres amb el pas de les hores, situació en què no acaba de fer net. Per tant, avui, temperatures clarament més baixes i un dia, doncs, passat per aigua a bona part de l'Alt Maresme, però també a les comarques properes. Destacar també que demà el temps tindrà tendència clara a millorar, però les temperatures continuaran fresquetes. I diumenge també serà una situació força variable, però en principi sense pluges. És tot, més informació d'aquí una hora.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio.

I sona una cançó que ara em parla de tu. De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo que...

0: Molt bona nit.
1: Bona nit a tothom.
0: Bona nit. 10 i 2 minuts, hòstia, al final no ens coneixeran, perquè diran, ei, aquests qui són?
1: Feia dues setmanes.
0: És veritat, només feia dues
1: setmanes. Tothom.
0: És veritat.
1: Era el dia 1 i l'altre...
0: I vàrem avisar.
1: Per raons personals no es va poder venir.
0: Vam avisar que la setmana que passada...
1: És una setmana de campana, l'altre era festa.
0: És veritat. I a més nosaltres, vull dir, com que ho sabem, llavors ja contraataquem amb molta música i moltes històries. Bé, doncs tornem aquí al 94.6 de l'FM Ràdio Pineda Energia Positiva, ja sabeu, el teu programa Nit de Rock, un programa doncs que t'ofereix el que no t'ofereixen a la gran majoria d'altres emissores.
1: Difícil.
0: I, evidentment, sí que n'hi ha alguna, com hi havia el nostre programa Germà Rockgrama, que en Marco de moment no ha arribat, no sabem si vindrà o no vindrà. Paco diu que no, diu que li fot mal a queixal.
2: Tenia visita,
0: hòstia. Bueno, doncs Marco, millora't.
1: Cuida't.
0: Te dediquem el programa a tu i a tots, evidentment, a tothom que ens està escoltant.
1: I en Pere, que també està molt bé.
0: I en Pere, que no pot venir, també. Doncs vinga, als nostres col·laboradors allò també els hi dediquem el nostre programa, igual que tots vosaltres. Un programa que avui doncs, serà un programa de quatre novetats i després voldrem retromenatge a uns quants músics i productors que han caigut durant aquests últims dies.
1: Uns quants. És que és un no parar.
0: Sí. I a més, avui, que això me n'he enterat ara mateix, fa 50 anys de l'edició del Rising, que això
1: sí,
0: no pot caure en sac buit, i això...
1: Aquest vindrà un dia amb un especial.
0: Sí, ha de ser especial, no sé si la setmana que ve o l'altra o així, quan sigui, però l'hem de posar perquè a més és curt i és un dels millors discos de la història del rock. Vull dir, és que és així, ja està. Ho veig per mi.
1: No, és una passada.
0: Top 10 dels meus discos. A dins el top 10 segur. I fins i tot el top 5, podria dir. Bé, comencem les nostres novetats amb un disc, amb el nou disc del senyor Paul Gilbert, guitarrista, exguitarra de Razor X i guitarrista de Mr. Big, i també amb una llarga carrera en solitari, que s'anomena Washington Rules of Civility, que transforma les regles de civilitat de George Washington, el primer president dels Estats Units, amb electritzants himnes de rock combinant humor, història i un virtuosisme guitarrístic deslumbrant, com no podia ser d'altra manera tractant-se del personatge en qüestió, no? Les lletres, evidentment, poden sonar antiquades, està basat una mica doncs, en el segle XVIII, no? Però les cançons són sorprenents. És un disc doncs, molt potent, riffs atronadors, guitarres amb múltiples capes. Si l'escoltes amb auriculars, els acords de guitarra repeteixen... O sigui, està molt, molt, molt ben produït i molt, molt ben enregistrat, no? Ell s'ha rodejat del Nick DiVirgilio, la bateria, que el vam sentir amb els... Com es deien? El train aquells no italians... Sí, aquests italians sinfònics. Train, no. Big Train, això. Nick DiVirgilio, el Doug Rappaport a la guitarra i el Timmer Blakely en el baix, i el disc es va gravar en només 4 dies i en directe en The Hollywood Halls de Portland. I escoltarem 4 cançons: Keep Your Feet Firm and Even, Maintain a Sweet, Go No Thither i Speak No Evil of the Absent. Com veieu, títols fàcils per la part del nas. Paul Gilbert, des d'aquest Washington Rules of Civility, comencem forts aquí a Nit de Rock. Som-hi!

0: Bé, i després de Paul Gilbert hem escoltat una banda que es diu ara Angel Talk, que fa dos anys va editar un EP de debut, i la banda està formada per l'exguitarrista de Britney Fox, Tommy Crash, el vocalista Steven Sylvain i la bateria Max Sterling i el baixista Harper Blaze. Aquest 2026 Angel Talk deixa, perdó, treu al mercat Angel Talk Funk Length CD, o sigui un CD complet, no un EP.
1: Sí, LP.
0: Exacte, un CD o un LP complet. Un debut amb 10 temes, disponible únicament en format físic. Una cosa estranya avui en dia, perquè realment el que moltes vegades és només és disponible digital. La banda doncs decideix treure aquest CD complet degut a la gran demanda en l'edició física del seu EP. Cançons com On Fire, Red Hot o Can't Leave You Alone destaquen pel seu so glam, hard, molt modern, inspirat en els 80, però amb arreglos doncs, més actuals. Lo millor d'Angel Talk és que sonen frescos, vibrants, res cansats ni apagats, com moltes bandes que ara doncs, reviuen el hard rock dels 80. Totes les seves cançons doncs, són al voltant dels 3 minuts, són d'aquelles que s'enganxen i amb els coros doncs, memorables, d'aquells que te'n recordes. Escoltarem 4 temes, perquè com que són curtets i es passen ràpid, 4 temes. Can't Leave You Alone, Angel In My Heart, Hold On i Gotta Stop. Angel Talk des del disc complet de debut. Endavant.

0: Sempre és un luxe escoltar Steve Perry, eh?
1: Cert, cert.
0: I, evidentment, Journey, eh? Recordeu que l'últim programa que vam fer vam fotre gairebé tot el Reis on Radio. Aquí
1: aquest
0: un homenatge
1: que,
0: ens ho vam passar a pipa. Ens ho vam passar a pipa aquí, rememorant aquell disc, aquells 40 anys del Reis on Radio. Bé, anem ara doncs, amb una banda sueca, amb els pioners del rock and roll suec Glorious Bank Robbers, que retornen amb un esperat nou disc d'estudi anomenat Intruder, gravat al House of Voodoo d'Estocolm durant la primavera del 2025, però no ha sigut editat fins aquest any, i mesclat pel senyor Robert Persson a l'estudi de Humbucker. El disc abarca el característic rock d'acció explosiva i ple d'energia de la banda i mostra nous horitzons creatius, incloent alguna poderosa balada orquestada que doncs, sobraia la intrepida evolució del grup, que no escoltarem, ja sabeu que les balades nosaltres normalment no entren aquí, a no ser que sigui una cosa molt especial.
1: Exacte, eh? Solen estar vetades.
0: Sí, una mica, sí. Bueno, a vegades els nostres col·laboradors en colen alguna.
1: Però són ells.
0: Són ells. Com la Enert, eh? Que són ells.
1: Com
0: hi ha una apagada elèctrica, són ells, o la tele, allò que no funciona, eh? Doncs vinga.
1: És d'ells.
0: Són ells. Musicalment, la banda ofereix un hard rock doncs, enganxós, amb tornades molt memorables, melodies doncs, que et queden gravades, no? Potents arsenal de riffs, alguna dosi de rock southern rock i glam rock. Bé, és una banda doncs, que està molt bé i que normalment hem anat seguint i hem anat posant, perquè ens agrada molt aquesta evolució d'aquesta banda, Glorious Bank Robbers. Escoltarem quatre cançons. Intruder, Black Jonas, que me recorda una mica de Cult, fins i tot tenen el seu punt una mica gòtic. Ready for the Good Times i Down. Endavant.

0: Vinga, i dels països nòrdics anem ara doncs cap als Estats Units, perquè anem a escoltar el darrer llançament de Brother Kane, que ens presenten un disc anomenat Magnolia Medicine. La magnòlia simbolitza la resiliència, així que no és estranyar que Brother Kane hagi doncs, triat aquest majestuós arbre per la seva tornada a la música gravada original, perquè després de 28 anys tornen a gravar un disc amb música original. Magnolia Medicine també doncs, marca la tornada de la col·laboració creativa entre el cantant i guitarrista principal i compositor, Damon Johnson, un senyor que ha estat a molts dels llocs, que a més està amb el guardonat productor i compositor Marty Frederiksen. Com a convidats ens trobem llegendes vivents com Johnny Van Zandt o Ricky Medlock, ex-Blackfoot, i ara tots dos amb Lynyrd Skynyrd. La producció...
1: La guitarra de Lynyrd Skynyrd.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: D'aquí l'amistat, no?
0: Exacte, d'aquí l'amistat. A part de millors, també havia tocat amb els... amb Alice Cooper...
1: I ah, sí, Damon Johnson, sí.
0: També va estar amb aquella banda que cantava la Debbie Davis, Witness.
1: Witness, sí.
0: I alguna cosa més.
1: Anava a dir Saraya, no.
0: Witness. Sí. La producció amb el Marty Frederiksen és impressionant. En resalta doncs, la seva sòlida execució musical i les habilitats de Damon Johnson. És una llàstima que aquest talentós músic doncs, no hagi gravat més fins ara, perquè no us preocupeu, perquè Magnolia Medicine desplega tot el seu potencial i esperem que això continuï en propers llançaments.
1: No, val la pena, eh?
0: Totes les cançons són genials i en alguna d'elles es troba un homenatge a un home doncs, que havia sigut convertit no només en un heroi, sinó també en un amic i mentor, el legendari guitarrista de Lynyrd Skynyrd, Gary Rossington, qui personalment va triar a Johnson com el seu reemplaç abans de que morís als 71 anys. Quatre temes escoltarem, a quin més ben parit, no? Take a Chance, The Wolf on the Mountain, Blinded by the Sun i Out of My Head. Un gran disc, aquest de Brother Kane. Escolteu-lo, que val la pena.
2: Bon retorn.
0: Exacte.
2: Sí, sí. Come on.

0: Vinga, i després d'escoltar aquest retorn, no?, després de 28 anys al
1: discasso,
0: Kane, no?, anem a fer doncs una mica doncs de memòria d'aquesta que hem dit ara, no?, en aquests caiguts.
1: Sí, tots aquests que s'han mort.
0: Aquests caiguts que s'han anat morint. Bueno, aquest no, però no, aquí hi ha el del nostre protagonista. Però realment, durant aquest últim mes, no?, doncs vàrem saber doncs que havia mort el senyor Ross DeVos, que era el inicialment guitarrista de Dictators
1: i Manowar,
0: després fundador i guitarrista original dels Manowar, que va marxar amb divergències amb el
1: Jordi Mayo
0: i l'Eric Adams, no?, que
1: els Catxes,
0: els Conans, no?, i llavors va dir: "No, me'n torno amb en Manitoba, no?"
1: Manitoba.
0: Dictators. I bueno, i el tio doncs bueno, una llegenda, no?, del hard rock americà i fins i tot del punk
1: del punk americà, Dictators, sí, Dictators
0: més punkarres, no? Va contraure la malaltia de l'ELA i pobret, doncs en poc temps doncs de ser diagnosticat doncs va morir. Al cap de pocs dies també mora el senyor Dave Mason, guitarrista mític de la banda Traffic. La banda de Stevie Winwood, el Rick Grech, el Gene Capaldi, etc. Que el Dave Mason realment va estar fins a principis dels 70 amb Traffic i després se'n va anar als Estats Units. Va gravar infinitat de discos en solitari, va formar part de Fleetwood Mac. En fi, una carrera llarga d'Eleni i en Bonnie, crec, també. Bueno, en fi, posarem una cançó després d'ell, perquè que és el compositor de Feeling All Right, un dels temes més coneguts, no?, de la discografia de Traffic, no? I llavors arribem en el que és el nostre protagonista d'aquest homenatge, que és ni més ni menys que és el senyor Alex Ligerwood,
1: Scottish,
0: l'escocès, doncs de veu negra, per dir alguna cosa, que va formar part de la formació, per mi, més exitosa de Santana, no?, des de l'any 78-79 amb el Marathon fins l'any 92-93, em sembla, no sé si l'últim disc que va fer va ser el Milagro o un d'aquests. Va estar doncs uns quants anys amb Santana, i després ell no és un home que hagi tingut una banda fixa, ni que tingui una gran carrera, però sí que és veritat que molta gent el volia perquè cantés, perquè el tio té una veu solera negra que fins i tot Glenn Hughes diu: "Hòstia, aquest és un dels meus referents." I, val? El Ligerwood doncs va col·laborar amb Jeff Lorber, que és un senyor doncs que fa jazz rock, bàsicament.
1: Sí.
0: Amb aquella banda escocesa com ells de Funky Blanc, Average White Band, amb un disc que és l'Aftershock del 80 i pico, amb Jeff Beck fins i tot també, amb un projecte anomenat Metro, un projecte de tribut a Santana que va estar girant últimament. Després també va formar part dels World Classic Rockers amb gent com el Bobby Kimball, Mike Pinera,
1: amb els Voices of Classic Rock,
0: i després amb Voices of Classic Rock amb el Hughes, amb el Pat Travers, en Jolin Turner, en Frank Cosmo, el John Elefante, Scott Soto, en fi, moltíssima gent, no? Però bé, els inicis d'Alex Ligerwood doncs va formar part d'una banda, crec que era francesa, anomenada,
1: sí,
0: Troc, que en l'any 72 van treure un disc que s'anomenava també Troc, i del qual escoltarem un tema d'així de funky molt, molt divertit, que es diu Maybe Tomorrow, Not Today. El so és una mica d'aquella manera, però bueno.
1: Escoltem-lo, va.
0: Escoltem-la, som-hi.

0: Bé, i ara anirem a escoltar doncs la seva etapa doncs diguéssim més exitosa,
1: la més famosa,
0: no?
1: Sí.
0: La més famosa, que és quan era vocalista de Santana, més a més amb tres discos diferents, com són Marathon, Cibop i Xangó, del 79, 88 i 82, amb els temes Love, Brighter Start i Denial. Escoltem Santana amb Aris Langerwood. Som-hi.

Vinga, després d'escoltar aquestes trimazos, hem de dir que la col·laboració, bé, el ser el cantant de Santana es va allargar fins a principis dels anys 90. Llavors enregistraria també el Bayona Pierenses amb el... on te cantaria juntament amb el senyor Greg Walker, el seu antecessor a la banda de Santana, un home també amb una veu solera i molt, molt ben parida, igual que la del Ligerwood. I llavors el Ligerwood, doncs, es va dedicar a cantar fent col·laboracions vàries, com per exemple aquestes dues que escoltarem ara, en el disc Industry Standard del 82 de la banda de Steve Morse, que es deia en aquell moment els Dixie Dregs. Es deien The Dregs abans de dir-se Dixie Dregs, i després també en el disc del segon disc de l'Steve Morse Band, el Stand Up, amb el tema Stand Up de l'any 85. Escoltem aquestes dues cançons. Som-hi.

Vinga, anem a escoltar dos temes més de Ligerwood. Una amb el Brian Auger en directe de 2016, Freedom Jazz Dance, i una altra del disc en solitari anomenat Outside the Box de 2019, un tema que es diu Gotta Make a Change. Escoltem-los.

0: Vinga, després d'escoltar aquestes dues cançons, la de la Brian Auger, Oblivions Express, amb el, aquesta Freedom Jazz Dance amb el Ligerwood, el Leaf del 2016, i, aquest, i el tema aquest Gotta Make a Change, el disc en solitari de Ligerwood, el Outside the Box, anem ara doncs, a, per, bueno, a fer un petit homenatge també al senyor Dave Mason de Traffic. L'any passat, o fa un parell d'anys, va enregistrar el, aquesta fantàstica versió del Feeling All Right amb el The Quarantines, que són ni més ni menys que Sammy Hagar i tots els Doobie Brothers, diguéssim, en ple, fins i tot amb el Michael McDonald, Patrick Simons i el Mike Fleetwood a la bateria. Una versió acollonant,
1: una big band.
0: Una acollonant, que és, podríem dir, que és la, fan com una mena com de remake de la versió del Joe Cocker del Feeling All Right, més que la dels mateixos Traffic. També hem de dir doncs que aquesta setmana ens ha deixat Jack Douglas, el productor, fantàstic productor de John Lennon, i dels discos, per dir alguna cosa, d'haurats de l'època d'Aerosmith, no? Des del Get Your Wings fins a, sembla, el Rock in a Hard Place o alguna cosa així. Tota l'època d'haurada dels Aerosmith. Chip Trick també ha
1: Chip
0: fet.
1: Trick, sí.
0: Alice Cooper, en fi, 30.000 milions de grups també ens ha deixat senyor Jack Douglas. Bé, doncs, un record per tots ells i ens acomiadem escoltant el Feeling All Right.
1: I ja diem adéu.
0: I ja fins la setmana que ve. La setmana que ve, en principi, estarem per aquí.
1: Correcte.
0: I sí, que ja ens retrobem aquí. Apa. Venim per germans, visca Déu. Ah!

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.